0: Bueno, después de 13 años, Fernando Alonso ha ganado una carrera. Habrá gente que se esté llevando una sorpresa ahora y diga, ¿esto cómo no lo habéis contado en deportes? ¿Por qué es del ego la carrera?
1: La ansiedad 33, ya sabes que los seguidores de la Fórmula 1 llevan varios años esperando la victoria número 33 de Fernando Alonso. Bueno, resulta que este fin de semana, coincidiendo con el Gran Premio en el Reino Unido de Silverstone, antes de la carrera oficial de la Fórmula 1, hubo una de Cars, con figuras del ego. Aunque hay que decir que todos los pilotos hacían trampas, porque en la última curva Fernando Alonso junto con otros dos pilotos se han salido de lo que era el circuito, han atravesado toda la gravilla para llegar a la meta y a cortar. El primero que ha pasado por meta ha sido Alonso.
0: Pues a esta velocidad llegamos ya a las 7 menos 10 de la mañana, las 6 menos 10 en Canarias.
2: A aquestes alçades del Mundial, el més important no és participar. Arriben els vuitens de final. I per escalfar l'ambient, els col·laboradors de la taverna dels bojos del Quet i Jugues t'esperen a la sala Cotton de Casino Barcelona. Viu la prèvia i els postpartits de La Roja amb el Tío Faja i Gonzalo Álvarez.
3: Bueno, yo creo que esto es un experimento sociológico.
2: Liderats per Cristóbal Chassent.
4: Cachondeo, riure.
2: Aquest dilluns, 6 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, emoció, regals i sorpreses.
5: És gratis, eh?
2: Més informació a casinobarcelona.com.
6: Amb la col·laboració de Material Building, veiem CAT i compramostupiso.com del Grupo Inmobiliario Heritage.
7: Hoy por hoy, Catalunya. Gisela Rodríguez.
8: Bon dia, és dilluns, és 6 de juliol. Ni tranquil a les Gavarres, l'incendi de la Bisbal continua estabilitzat, però serà difícil que avui es doni per controlat. S'hi afegeix un factor complicat i és una nova onada de calor que obliga a activar el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi. És la notícia amb la que comencem avui, abans però, tres imprescindibles. I el primer d'ells és el temps, amb sol, sense pluja i amb temperatures que poden superar els 40 graus a la plana de Lleida. Pel que fa al trànsit, retencions, als accessos a Barcelona i un parell de carreteres tallades per l'incendi de la Bisbal, la que connecta Calonge amb la Bisbal i la que connecta Calonge amb Santa Cristina d'Aro. El transport públic, normalitat. Aquest dilluns s'activa el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendis, coincidint amb l'arribada d'aquesta segona onada de calor. Vicenç Llorca, bon dia.
9: Bon dia, Gisela. Ja són 45 localitats de 9 comarques amb aquesta alerta: l'Alt Urgell, el Gironès, la Noguera, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, el Solsonès, el Segrià o el Baix Empordà.
8: Doncs justament en aquesta comarca hem estat pendents tot el cap de setmana de l'evolució de l'incendi de les Gavarres. Continua estabilitzat, però ha cremat més de 2.000 hectàrees i ha calcinat completament una desena de cases. Anem cap allà, perquè hi tenim el Carles Couso. Carles, bon dia, com es lleva avui? Doncs sembla ser que tenim certs problemes per poder trobar o escoltar el Carles Couso, que el tenim allà al centre de comandament, en un incendi, com dèiem, aquest que ha afectat una desena de cases calcinades per complet i una desena més que han estat afectades. Del que sabem de moment és que el jutge de la Bisbal de l'Empordà ha deixat en llibertat en càrrecs l'home que ha detingut divendres per imprudència greu. La causa, però, segueix oberta per l'incendi forestal. Sergi López, bon dia.
10: Bon dia, Gisela.
8: Bon dia. Ara sí?
10: Ara sí? Doncs sí. El detingut ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial aquest diumenge. Treballava amb una serra radial a peu de carretera i una espurna hauria començat el foc, segons els agents rurals. La investigació haurà d'aclarir si el treballador tenia ordre de treballar o no se li havia traslladat la prohibició.
8: Doncs justament, avui aquesta casa fa programa especial, gran desplegament des d'allà, des de la Bisbal d'Empordà, amb l'equip Catalunya i la Marina Fernández al capdavant. Ara sí, Marina? Doncs no, tampoc tenim a la Marina. Sembla que avui les connexions s'estan conjurant en contra nostra, però en tot cas, un ampli programa que serà a partir de les 7 del matí amb el Carles Couso, que ja ha estat sobre el terreny durant tot el cap de setmana. S'hi afegeix també el Martí Oliver i la Marina Fernández des d'allà conduint tot aquest reguitzell de persones, de testimonis i d'històries al voltant d'aquest incendi, el més gran que hem tingut de moment fins ara, en un estiu que es preveu complicat. Tot i això, l'incendi de les Gavarres no és l'únic que ha sacsejat el territori. Ara el que preocupa especialment és el de la Catalunya Nord, Vicenç.
9: Hi ha dos ferits, un bomber i un ciutadà. S'han cremat 3.000 hectàrees i s'ha hagut d'evacuar 10.000 persones des de dissabte al vespre. Aquest incendi ja ha obligat a adaptar el recorregut del Tour.
8: Però l'incendi de les Gavarres, com dèiem, no és l'únic. N'hi ha, a banda d'aquest també de la Catalunya Nord, n'hi ha uns quants més de focs.
10: A Sant Andreu de la Barca va obligar a confinar 1.500 persones a Sant Boi del Llobregat en una empresa de reciclatge en una zona forestal i agrícola de Piera. Hi va haver una altra, i a la Nulla, en un camp de rostolls i canyes.
8: Però hi ha més coses en el dia d'avui, perquè a partir d'avui també hi ha canvis en la mobilitat. La línia R3 entre Ribes de Freser i Puigcerdà tornarà a estar operativa a partir d'avui, després de les obres del temporal Harry del gener.
9: Renfe mantindrà els autobusos complementaris per garantir tota l'oferta ferroviària, que encara no funcionarà al 100% per les limitacions temporals de velocitat i el manteniment de la infraestructura.
8: L'estació de Verdaguer de la L4 del metro de Barcelona també quedarà fora de servei des d'avui fins al 30 d'agost per obres d'accessibilitat.
10: S'instal·laran 3 ascensors, noves escales mecàniques i rampes. Els trens circularan amb normalitat per la línia L4, però no s'aturaran a aquesta estació.
8: I més coses, perquè avui comença la consulta entre els socis de l'Europa per decidir si comparteixen estadi la temporada que ve amb el seu gran rival, el Sant Andreu. A Gràcia no hi poden jugar perquè la federació no els permet jugar en un camp de gespa artificial. Ferran Dalmau.
4: Ja fa 2 anys que l'Europa no pot jugar al seu estadi perquè és de gespa artificial. L'Ajuntament va decidir posar gespa natural al seu camp, però les obres van per llarg, perquè sota el camp hi ha un pàrquing que ho endarrereix tot molt. L'Europa, que aquest últim any ja calcula que ha perdut entre 600 i 900 mil euros al jugar en un estadi lluny del seu barri, ha plantejat ara una consulta als socis per decidir què fan l'any que ve. Si juguen una temporada més a Can Dragó, com fins ara, o si es muden durant una campanya al camp del seu màxim rival, el Sant Andreu, a qui sí que li posaran gespa natural abans de setembre. L'Europa fins i tot planteja a la consulta la possibilitat de renunciar a la seva divisió actual per poder jugar amb gespa artificial, una opció que no és la preferida dels jugadors. Els socis ho poden decidir durant aquesta setmana.
8: Doncs el que fem ara, ara sí, sembla que podem parlar amb la Marina, crec. Marina, què tal? Bon dia. Doncs vinga, festival avui de l'humor en aquesta àrea de les 6:50. Seguim amb més notícies, perquè de notícies no ens en falten. I és que ja fa més de 10 dies dels terratrèmols a Veneçuela, que han deixat gairebé 3.000 morts, 35 dels quals amb nacionalitat espanyola, segons els últims recomptes. A Catalunya hi viuen gairebé 50.000 veneçolans i molts s'han mobilitzat per ajudar els seus compatriotes. Ens ho explica la Laia Massaguer.
5: Els veneçolans que articulen l'ajuda des de la plataforma SOS Venezuela Barcelona incideixen en la necessitat de medicaments a la zona zero. Ignacio Salvi és un dels membres.
11: Hay muchas personas heridas, hay muchas personas con infecciones precisamente producto de todas estas heridas y personas mayores con tratamientos crónicos.
5: Els altres grans afectats són els nens.
12: Todas las necesidades que estoy cubriendo con las ayudas que recibo aquí son fórmulas infantiles, comida para niños, porque esto es diario.
5: És Gabriela Rosario, metgessa que coordina ajuda amb altres veneçolans de les Terres de l'Ebre.
8: Són les 6:57.
13: Les han passat de tots colors. Ho han vist negre, els han posat verds. I ara no serà tot de color rosa. Però Espanya hi és a 8ens del Mundial de Futbol. A la sala Cotton de Casino Barcelona ho tenim tot a punt per una nova victòria de la Roja. Aquest dilluns 6 de juliol viu la prèvia del partit a partir de 8:45 del vespre i no et perdis el postpartit. L'entrada és gratuïta, amb regals, sorpreses i l'animació de les estrelles de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues. Cristóbal Chacén, El Tío Faja i Gonzalo Álvarez. Reserva ara l'entrada a casinobarcelona.com.
8: I avui, tercera etapa del Tour, es farà però sense públic ni caravana al tram francès, com explicàvem en un inici, per l'incendi de la Catalunya Nord. Vicenç.
9: L'organització de la competició ha confirmat que sí que es farà l'etapa entre Granollers i Les Angles, però que un cop a la cursa travessi la frontera es demana que no hi hagi espectadors en el tram entre Ur i Les Angles, on només hi circularan els ciclistes i els vehicles imprescindibles dels equips. L'organització adverteix també que podria introduir nous canvis en funció de l'evolució d'aquest incendi.
8: Doncs el resum de la jornada del cap de setmana ens el porta l'Anna Palet.
14: Durant el cap de setmana, centenars de milers de persones han seguit els gairebé 200 quilòmetres que ha recorregut el Tour per Catalunya, especialment a Barcelona, amb els dos finals a Montjuïc a l'Estadi Olímpic. L'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, fa balanç.
15: No ho hem d'amagar, hi havia molts reptes, no hi ha hagut pràcticament cap incidència a ressaltar. Teníem el risc de la calor,
16: perquè la calor ha apretat molt aquests dies i hi havia moltíssima gent al carrer, però malgrat això tampoc hi ha hagut cap problema, no?
14: En l'àmbit estrictament esportiu, la tercera etapa arrenca amb Jonas Vingegaard amb el mallot groc com a líder de la general, seguit de Tadej Pogacar a la segona posició i Juan Ayuso, nascut a Barcelona, cinquè.

0: Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai. Hoy por hoy, Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Bon dia, és dilluns, és 6 de juliol i aquest és un dels sons del dia.
2: Hi ha l'onada de calor i les hores centrals del dia, com sabeu, són les més difícils i, per tant, si aquesta fase arribés, en qualsevol cas no seria ara, si no seria, hem passat tota aquesta jornada i totes aquestes hores centrals del dia i seria a la nit, però depèn de com vagi.
1: És Mari Muñoz, sots inspectora dels bombers. Haurem d'esperar encara per tenir controlat l'incendi de les Gavarres en un dia en què la previsió meteorològica és complicada per la onada de calor en la qual estem immersos. Tornarem a fregar els 40 graus en algun punt de Catalunya i s'activa el nivell 4 del Pla Alfa pel perill extrem d'incendis en 9 comarques. És la principal notícia del dia. Ara anirem sobre el terreny, però abans... Abans, els tres imprescindibles, el primer d'ells, el trànsit.
3: Relar-se. Especialistes en vidres us ofereix la informació del trànsit.
1: Ferran Aràndiga, des del RAC, on hem de tenir paciència.
4: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dilluns. Tenim paciència per un accident de tot just fa una estona a la AP7, a l'altura de Constantí, on es tallen fins a dos carrils de circulació en sentit nord i provoca ja 3 quilòmetres d'aturades. Per altra banda, si parlem de retencions, centrem l'atenció als voltants de la capital catalana. Tenim cues en tot el nus de la Trinitat, també a les dues rondes, i al Vallès. Destaquem la congestió a la AP7 entre la Roca del Vallès i Barberà, en direcció Tarragona, i també des del Llobregat, on hi ha retencions per la A2 i la B23, des de Pallejà i el Papiol, i en sentit nord per la C32, 3 quilòmetres de cues des de Gavà. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
3: Arrelar-se fa més de 45 anys que reparem i canviem els vidres de vehicles a Catalunya. Som la xarxa més àmplia d'especialistes en vidres. De segur que té un taller Arrelar-se molt a prop seu. Si necessita reparar o canviar el seu vidre, reservi ja a arrelar-se.com.
1: Pel que fa al transport públic, a la R3 la circulació està interrompuda entre Ripoll i Ribes de Freser per una incidència en la infraestructura. I el tercer imprescindible, el temps. Jordi Carbó, bon dia.
5: Diguem, avui de nou farà molt de sol amb temperatures més altes que ahir, però el màxim d'aquesta nova onada de calor l'esperem entre demà i dijous. D'augment, ara tenim 26 graus de mitjana a Barcelona, 23 a Tarragona, 21 a Lleida, 19 a Girona. Cap a l'Empordà, al nord de l'Empordà, temperatures també per sobre dels 25 graus, com a gran part del litoral, en un dia que farà de nou molt de sol i màximes de 30-35 graus als Pirineus i a la línia de la costa, entre els 35 i 40 a l'interior, superant els 40 a Ponent. Durant la tarda, algunes tempestes amb poca aigua al Pirineu de Lleida.
1: Continua estabilitzat, però ha cremat ja més de 2.000 hectàrees i calcinat completament una desena de cases. Ens referim a l'incendi de les Gavarres. I anem cap allà, perquè allà hi tenim el Carles Couso. Carles, què tal? Bon dia.
6: Hola, bon dia, Gisela.
1: Quines ganes d'escoltar-te. Com tenim la situació? Com es lleva avui el dia allà a la Bisbal?
6: Doncs ens llevem amb olor a fum, tenim encara el foc actiu, per això encara no es pot donar com a controlat, però parlant amb els bombers ens diuen que la nit ha estat relativament tranquil·la. Hi ha un optimisme moderat aquí en el centre de comandament, hi ha cansament, només cal mirar els ulls dels bombers, dels alcaldes o dels veïns que no poden dormir des de fa dies i que també s'acosten en el centre de comandament per intentar buscar una mica més d'informació. S'han pogut apagar tots els focs que s'han anat encenent durant la nit, algun fins i tot fora del perímetre. Aquí des d'ahir a la nit, però, hi ha menys efectius que els que hem tingut durant el cap de setmana. Ens deien els bombers que n'hi ha gairebé uns 180 bombers, ja que s'han hagut de repartir, i això és important, en altres parcs de Catalunya per la principal por que hi ha a aquesta hora, que és la simultaneïtat amb altres focs grans que pogués haver en el país. L'incendi, com bé deies, de la Costa Brava ha calcinat completament 12 cases i ha cremat 2.200 hectàrees. Els bombers tenen el perímetre pràcticament estabilitzat, però és un perímetre molt irregular. En paraules dels bombers, diuen que aquest foc no ha cremat bé. Això el que vol dir és que encara hi ha zones relativament verdes on es podria tornar a originar alguna flamarada, però asseguren que avui tindran dificultats, per tant, de tenir l'incendi controlat. A les previsions més optimistes diuen que podríem controlar l'incendi de les Gavarres cap aquesta nit, bé, un cop s'hagi resolt si tindrà o no tindrà efectes en l'evolució de l'incendi a la Marinada, aquest vent que ens ha portat de corcoll durant tot el cap de setmana, un vent que entra cap al migdia, que va del mar fins a l'interior, i que la por dels bombers és que impulsi el foc, que impulsi les flames cap a aquesta zona interior del massís de les Gavarres, la zona que té una àrea d'afectació, en el pitjor dels casos, de 30.000 hectàrees. Però quedem-nos amb una nota positiva, Gisela. Avui els bombers diuen que no descarten poder donar per controlar l'incendi cap al vespre.
1: Gràcies, Carles, que vagi molt bé i estarem en contacte, de fet, durant tot el llarg del dia o al llarg d'aquest matí, aquí a Catalunya, en programa especial amb la Marina Fernández del capdavant, que podeu escoltar a SER Catalunya. Però és que més enllà de l'incendi de les Gavarres, durant aquest cap de setmana hi ha hagut diversos focs a Catalunya. Vicenç Llorca, bon dia.
7: Bon dia, Gisela. Aquest dilluns s'activa el nivell 4 del Pla Alfa pel perill extrem d'incendis, tot plegat coincidint amb l'arribada de la segona onada de calor des d'aquest dilluns. A Sant Andreu de la Barca, al llarg d'ahir a la tarda, un incendi a la zona va obligar a confinar unes 1.500 persones durant una franja de la tarda. I a la Catalunya Nord s'ha ordenat l'evacuació de 10.000 persones per l'incendi que va començar dissabte al vespre a Trevillac. De moment, un bomber i un civil han quedat ferits pel foc que ja ha cremat 3.000 hectàrees.
1: Doncs precisament aquest incendi, el de la Catalunya Nord, al qual feia referència, fa que l'etapa d'avui del Tour es disputi sense públic. Sergi López.
8: L'organització de la competició ha confirmat que sí que es farà l'etapa entre Granollers i Les Angles, però que el tram final s'adapta a causa de l'incendi que afecta la Catalunya Nord. Un cop la cursa travessi la frontera, es demana que no hi hagi espectadors en el tram entre Ur i Les Angles i només es circularan els ciclistes i vehicles imprescindibles dels equips.
1: Doncs tot això, com dèiem, en plena onada de calor, segona onada de calor, temperatures que poden superar els 40 graus a Lleida, i es preveu que els termòmetres estiguin a Catalunya més alts del que és habitual. Des del Meteocat adverteixen que la intensitat d'aquest episodi serà semblant al que vam tenir per Sant Joan. Oriol Soler.
9: Fins dimecres el Meteocat té activats els avisos per onada de calor amb les recomanacions habituals, molta aigua, refugis climàtics i especial cura de les criatures i la gent gran. El cap de l'àrea de predicció del Meteocat, Santi Sagalà, diu que cal tenir en compte que ja som a la segona onada de calor de l'estiu i que aquestes temperatures tenen un efecte acumulatiu.
10: El fet de que hi hagi calorades cada cop més llargues i cada cop més continuades, que de fet és el que estem veient com a mínim en aquest estiu del 2026, doncs té un efecte acumulatiu. La persistència és molt important, tant per l'efecte, repeteixo, per la salut de les persones, com també pel perill d'incendi.
9: Sagalà adverteix que, malgrat aquesta onada de calor hagi de durar fins dimecres o fins i tot dijous, es preveu que les temperatures altes estiguin presents fins a mitjans del mes de juliol.
1: Són les 7:58.
11: A aquestes alçades del Mundial, el més important no és participar. Arriben els vuitens de final. I per escalfar l'ambient, els col·laboradors de la taverna dels bojos del Quet i Jugues t'esperen a la sala Cotton de Casino Barcelona. Viu la prèvia i els postpartits de la Roja amb el tío Faja i Gonzalo Álvarez.
12: Bueno, yo creo que esto es un experimento sociológico.
11: Liderats per Cristóbal Chassent.
13: Cachondeo, riure.
11: Aquest dilluns, 6 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, emoció, regals i sorpreses.
14: És gratis, eh?
11: Més informació a casinobarcelona.com.
15: Amb la col·laboració de Bonobon, Circus Festival Gaudirem i Eurofitness.
1: Arnau Montserrat, què tal? Bon dia.
16: Bon dia, Gisela. Amb el Tour marxa avui de Catalunya amb una tercera etapa que connectarà Granollers i Les Angles i que, finalment, no comptarà amb públic a la zona francesa ni caravana publicitària a causa dels incendis que afecten a la regió. Durant el cap de setmana, milers de persones han omplert les desenes de poblacions per les que ha passat el Tour. I en l'àmbit purament esportiu, Isaac del Toro va guanyar la segona etapa amb un final històric ahir a Montjuïc. Pogacar va deixar guanyar el seu company d'equip a la premsa. Regal de Pogacar a Mundo Deportivo, apoteosis a Montjuïc a l'esport o en portada en mitjans com el Periódico, un Tour Mediterrani o a La Vanguardia. Pogacar és un regal.
1: I Espanya, que s'enfronta avui a Portugal.
16: Els vuitens de final del Mundial serà a les 9 de la nit a Dallas. Ahir Noruega va eliminar a Brasil i Anglaterra va eliminar a Mèxic. Tots dos s'enfrontaran a quarts de final.
1: Gràcies, Arnau.
16: Fins ara.
1: I d'aquesta manera arribem a pràcticament les 8. La informació continua a l'Hoy por Hoy.
17: Les voy a confesar algo. Les voy a confesar que en mis planes no estaba volver a este barrio después de todos estos años. Pero ya se sabe que la vida a veces tiene estos giros inesperados del guión. Así que aquí estoy, un verano. Alguno dirá otro verano más. Pero verán, ¿a quién no le va a gustar volver al lugar en el que ha sido feliz? Si no les importa, me guardan un huequito en la casa del pueblo, me guardan un trocito del bungalú del camping, no sé, un sofá-cama del apartamento de la playa o uno de esos colchones que usted pone sobre el suelo en el salón cuando llegan los nietos en verano. Háganme un hueco, un huequito, que este verano, estas próximas 8 semanas, las vamos a pasar juntos. Y ahora sí, la hora, que ya son las 8, las 7 en Canarias.

0: Molt bon dia, són les 8 i 20 minuts. Avui és dilluns, avui és 6 de juliol. Josep Duró defensa l'increment de la defensa sobre la inversió estrangera en immobles per evitar els efectes negatius que genera. El president del Comitè Executiu Provisional de Virtus no dubta que ampliar les fonts d'ingressos i la possibilitat de generar noves empreses és imprescindible per consolidar el procés de diversificació econòmica, però no s'hauria de produir en l'àmbit immobiliari. Afirma, aquí fa un toc d'atenció als polítics que van aprovar les lleis d'obertura de l'any 2012 perquè entén que volien atreure un tipus d'inversió que finalment no ha vingut. Passats els anys i amb la problemàtica de l'habitatge disparada, creu que ha arribat el moment de limitar-la i ho faria de la mateixa manera que la resta dels països d'estats, que és incrementant els impostos.
1: La sola manera de seleccionar i de limitar és posar tributs, taxes, impostos més forts. Els de Suïssa són 30%, aquells que venen a invertir. Aquí a Andorra era un 3% i han passat al 6%. No hem d'inventar la sopa a l'all. I els altres països han trobat les mateixes situacions. No és una qüestió de fer un copyright, però tindríem d'adaptar-nos.
0: Precisament no creu que s'hagi fet prou feina per diversificar l'economia i malgrat que les activitats tradicionals relacionades amb els serveis han permès que prosperin a unes quantes generacions, ja no és així. En aquest sentit, recorda que si no es fa un pas cap a la digitalització de l'economia i la consolidació d'un model econòmic basat en empreses d'alt valor afegit que estiguin relacionades amb la tecnologia, els joves que avui s'estan formant quedaran expulsats del mercat laboral del futur.
1: És necessari trobar també situar-se empreses tecnològiques de que puguin ser adaptades a Andorra. Però cosetes que podrien interessar a l'economia andorrana i a la imatge d'Andorra, perquè té molts estudiants actualment que no trobaran feina aquí perquè no hem sigut preparar aquest pla de l'economia variada.
0: Finalment, i en referència a l'acord d'associació, admet que Virtus no ha definit encara la posició conjunta, però sí que reclama que aquelles parts que estan interessades o que estan més definides siguin capaces de portar millors arguments per definir la seva posició. Són les 8 i 23 minuts. Moment ara per repassar la informació de serveis. Jordi Carbó, molt bon dia.
2: Bon dia. Una setmana més passarem molta calor, temperatures pròpies de la canícula. Ja ahir ens vam apropar als 35 graus al sud del país i poc ha baixat durant la nit. Ara tenim 16 graus a Andorra la Vella, 12 a les fonts de l'Insal, a uns 2.700 metres. En un dia en què farà molt de sol, temperatures màximes a les valls de 30-35 graus. A Andorra la Vella ens aproparem als 35. Durant la tarda, vent del sud moderat i alguna tronada, però amb poca aigua i sí, alguna ratxa intensa de vent. Els pròxims dies el temps es mantindrà molt semblant al d'avui.
3: Portes tot l'any esperant aquestes vacances. Tu has arribat al destí, però la teva maleta no. I és clar, allà hi tens la roba, els carregadors i tot el que necessites. Amb l'assegurança de viatges de Segur t'ajudem a trobar-la i a continuar el viatge sense que una maleta et compliqui les vacances. Perquè has marxat per gaudir, no per passar-te el dia fent gestions. Informa't a segur.com o truca al 876-555.
4: Sempre al teu costat.
5: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Banbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Banbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. En Banc, el millor per al teu negoci.
0: Vuit i gairebé 25 minuts, Protecció Civil ha activat una prealerta per perill d'incendi molt alt. El cos de bombers situa el nivell 2, que equival a un risc molt alt al centre i al sud del país, mentre que la resta es manté en el nivell 1. Això ha fet que el Departament de Protecció Civil activi una prealerta per perill d'incendi que inclou una sèrie de procediments preventius d'acord amb la campanya de prevenció d'incendis. Entre ells hi ha la suspensió de les enceses de foc, el llançament de coets pirotècnics, les restriccions de l'ús del foc en les zones de barbacoa o fins i tot el fet de no deixar brossa la natura i utilitzar els contenidors. El risc d'incendi augmenta perquè s'acumulen dies amb temperatures molt altes per l'època de l'any. Estem sota els efectes d'una massa d'aire molt seca que està acompanyada d'humitat molt baixa amb escassa o nula precipitació. D'altra banda, tot i que no estem encara amb avís per altes temperatures, Protecció Civil recomana limitar les sortides i també les activitats físiques durant les hores de més calor. I la CEA valora molt positivament que la Generalitat hagi adjudicat l'estudi de viabilitat del tramvia. La patronal creu que la infraestructura ajudarà a desenclavar el país, a millorar la mobilitat exterior i també la interior i facilitar les relacions de tota mena amb la comarca veïna de l'Alt Urgell. A més, facilitarà la connexió amb l'aeroport d'Andorra-la-Seu, que és una de les infraestructures clau per la Confederació Empresarial Andorrana. Ho explica el seu gerent, Iago Andreu.
6: Si fos possible fer-lo, pogués assumir el cost, és una molt bona iniciativa, evidentment. Tot el que sigui diversificar les vies d'entrada al país és una bona cosa. Sabem que un dels problemes, diguem-ne, històrics d'Andorra és el seu enclavament geogràfic, per tant, això està bé. A més, ens connecta amb una ciutat, que és la Seu d'Urgell, amb la qual cada vegada hi tenim i cada vegada hi tindrem més relació per molts motius. Hi ha l'aeroport d'Andorra-la-Seu, que és una infraestructura doncs, vital també per Andorra.
0: Confiant que finalment el projecte sigui viable, la CEA el veu imprescindible per diversificar les connexions del país. I el Cirque du Soleil omple les primeres sessions de Ràdio Andorra. El nou espectacle creat per al Principat de la companyia canadenca va arrencar divendres amb una premiere que va omplir la carpa i va permetre descobrir una proposta que combina acrobàcies, música en directe i una història inspirada en les cartes, a partir de les quals als anys 40 els oients enviaven a aquesta emissora per demanar les cançons preferides. El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, explicava que es tracta d'un espectacle únic que serà el més vinculat també amb la identitat del país, qüestionat per les perspectives de vendes. D'entrada, afirma que ja parteixen d'una prevenda molt important i està convençut que s'arribarà als nivells dels anys anteriors. Són declaracions recollides per Ràdio Televisió d'Andorra.
7: I tenim més del 50% de les entrades venudes, una miqueta amb la línia dels altres anys, i al final acabem assolint unes vendes superiors al 85%, és a dir, que pensem que estarem amb la mateixa línia que els altres anys.
0: Des que Andorra Turisme va iniciar la col·laboració amb el Cirque du Soleil l'any 2013, prop d'un milió d'espectadors han assistit als seus espectacles. Es tracta, per tant, d'una aposta que consolida el juliol com un dels mesos més forts de l'any des del punt de vista turístic. I el Tribunal Superior s'alinea amb el Comú d'Escaldes en el litigi dels terrenys de Casa Xirro. La sala administrativa de l'organisme dicta una nova sentència a través de la qual confirma la qualificació d'aquests terrenys com a sòl urbà consolidat és nul·la. La nova sentència reitera, per tant, que els terrenys no reuneixen els requisits per ser considerats com a tal i ratificant la posició defensada pel Comú d'Escaldes.
8: Els esports, patrocinats per Financera d'Assegurances. Prevenir és assegurar-te.
0: El Futbol Club Andorra comença la pretemporada amb 5 incorporacions. L'últim ha estat Juan Sebastián, lateral dret de 24 anys, que arriba lliure procedent del Saragossa i que s'ha compromès amb l'entitat per les dues pròximes temporades. Ha passat per totes les categories inferiors del club aragonès i la temporada passada va estar cedit a l'Alcorcón, on es va assentar la titularitat i va disputar 28 partits de Lliga i va repartir 4 assistències de gol. D'aquesta manera, Sebastián s'uneix a Hugo Solozábal, Moró Sidibé, Andoni López i Aaron Rodrigo com les principals novetats d'un Futbol Club Andorra que comença avui la pretemporada. Ho farà amb una plantilla de 21 jugadors, als quals cal afegir els 14 que continuen de l'any passat, més els dos cedits, Berto Rosas i Aitor Uzcudun. A més, els acompanyaran 4 jugadors del Nàstic Manresa. Aquí no s'exercitarà, per això, encara Esteo Lenormand, que continua lesionat de llarga durada i, per tant, no s'exercitarà encara.
9: Un incendi, un robatori, una inundació, no només passa a les pel·lícules. Pot passar a casa teva. Per això, a Financera d'Assegurances tenim l'assegurança perfecta per la teva llar, amb cobertures que van des de la pròpia estructura i elements de construcció de la vivenda a tot el que hi ha a dins. Mobles, electrodomèstics, roba, o sigui, el continent i el contingut. Cada vegada que surtis de casa ho faràs amb tota la tranquil·litat. Informa-te'n a Financera d'Assegurances, al carrer Babot Camp 11 d'Andorra la Vella. Telèfon 890-300. e-financera.com. Financera d'Assegurances. Prevenir és assegurar-te.
10: En la cadena SER, hoy por hoy, con Pedro Blanco.
11: Las 8:30, las 7:30 en Canarias.
12: CaixaBank patrocina este espacio.
11: Tiempo del abierto para el análisis esta mañana con Elisa de la Nuez. Hola, Elisa.
12: ¿Qué tal? Buenos días.
11: Desayuno ya casi olvidado.
12: Desayuno superado.
11: Y Antón Losada, que está en Coruña. Antón, buenos días, bienvenido.
13: Buenos días, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo?
11: Sí, ¿cuántos años?
13: Sí, sí.
11: Yo, que te he seguido viendo, sobre todo en las redes... Es que el tiempo no pasa para ti, Antón.
13: Bueno, que va. Bueno, solo por eso me voy a portar bien toda la tertulia.
11: Te lo agradezco. Hoy el primer día es que estoy un poco desengrasado. Ya no, pues la semana
13: yo,
11: que
13: pídeme
11: viene.
13: Pídeme lo que quieras, que yo a tus órdenes.
11: Y sumamos a Ruth Ferrero, es profesora de ciencia política en la Universidad Complutense. Ruth, bienvenida.
14: Hola, buenas tardes.
11: Vas a pasar también el verano, una parte del verano,
14: con
11: nosotros. Bueno, pues nada, tiempo para aportar un poco de análisis, de reflexión. Intentaremos que algo de luz también a la actualidad. Nos escucha Belén Barreiro, directora de 40 de Belén. Muy buenos días.
15: Muy buenos días, Pedro.
11: Bienvenida. Hoy tenemos esta entrega doble del barómetro de la serie del país. Y hoy queremos poner el foco, porque nos parece muy interesante, muy relevante, muy descriptivo del momento que vivimos, en los datos que aporta la encuesta sobre la justicia. Y lo primero, Belén, casi como contexto general, quería que nos aportaras alguna pincelada de reflexión sobre esa desconfianza más o menos extendida en el sistema judicial.
15: Sí, efectivamente, el sistema judicial nos sale muy bien parado, eso ya lo veíamos con datos del Eurobarómetro, que España es de los países en los que más desconfianza hay en estos momentos. Aquí se confirma que esa desconfianza existe, pero lo que vemos que es muy interesante es que esa desconfianza no se debe a un recelo que se distribuya igual entre las personas de izquierda y de derecha, sino que por el contrario, esa desconfianza, ese suspenso en confianza que le otorga la ciudadanía a la justicia se debe a las malas notas de los votantes progresistas en bloque, ¿no? Tanto de los votantes de Podemos, de Sumar, como los votantes del PSOE. Así que mientras que la izquierda califica con esa desconfianza a la justicia, no lo hace los votantes de la derecha. Yo creo que esto es muy significativo tratándose de una institución que debería arrancar o despertar simpatías similares entre unos y otros.
11: Quería preguntarte también expresamente por el lawfare. Es ya un concepto que se maneja abiertamente, de manera recurrente, desde luego, no solo en la política, en los medios también, y que forma parte de, digamos, la realidad social, hasta el punto de que un porcentaje muy nutrido de los encuestados comparte que existe.
15: Sí, efectivamente, se trata de un 60% que cree que existe, y aquí de nuevo lo que nos encontramos es una asimetría bastante considerable entre las izquierdas y las derechas, ¿no? De nuevo, cuando se analiza si existe, quiénes son los que dicen, tienen mayor propensión a comentar que existe el lawfare, esta percepción está más extendida entre las izquierdas, pero sobre todo los votantes de izquierda, en torno a un 80% de ellos creen que el lawfare se ejerce contra el gobierno y los partidos de izquierda, ¿no? Frente a porcentajes muchísimo más bajos en el caso de la derecha. Entonces, sí que existe, así lo creen los votantes de izquierda y de derecha, pero digamos que mientras que los de derecha creen que está distribuido de manera, bueno, más o menos equilibrada, los de izquierda tienen claro que se concentran en los partidos que les representan.
11: Unos se sienten más víctimas que otros, ¿no? De ese,
15: exactamente.
11: De ese una pregunta más, que tiene que ver con la otra parte del barómetro, no te quito más tiempo, que es el electoral. No aporta, digamos, grandes vaivenes, grandes movimientos desde el último, pero confirma algunos fenómenos relevantes. Primero, esa dimensión que es considerable de la brecha, digamos, entre la suma de las derechas y la suma de las izquierdas, creando estos dos bloques, digamos, generales. Y el segundo, que también es interesante y que no solo lo apunta este sondeo, pero también, que es la incapacidad que está teniendo el Partido Popular para hacer crecer de manera, digamos, considerable su base, pese a todo lo que está pasando, pese a la acumulación de casos y de escándalos o de supuestos escándalos, en términos de voto, está en los términos del 23, Belén, del 2023.
15: Efectivamente, está en una situación muy parecida a la de 2023, con un cambio importante, y es que la fotografía en términos de cuántos ciudadanos hay que se definen de derechas y de izquierdas en España con respecto a 2023 sí que ha cambiado, ¿no? En 2023, cuando en los barómetros que hacíamos entonces, había como en torno a 14 puntos más de ciudadanos que se definían de izquierdas que de derechas, y ahora mismo hay solamente 4 puntos más. Por tanto, el mercado electoral de la derecha se ha expandido, y en esa situación de expansión el Partido Popular no crece, ¿no? Porque el partido que crece es Vox, y eso es una, en cierto sentido, una anomalía, ¿no? Están en la oposición en

0: comença el Què t'hi jugues amb Elena de Diego. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A Ser Catalunya.
1: Caracolea 1, caracolea 2, remata.
2: És un animal.
1: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
2: Quin golarro que acaba de fer la minya mal.
1: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
2: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
0: Què t'hi jugues amb Elena de Diego.
3: Molt bon dia, benvinguts a una nova edició del Què t'hi jugues en aquest dilluns 6 de juliol. Ja ho heu escoltat, xupinazo a Pamplona per Sant Fermín. I aquí a Ràdio Barcelona, Xavi Saissó, què tal? Molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: I moltes felicitats, Xavi.
4: Moltes gràcies.
3: Xavi?
4: Sí, 65 ja. I que, bueno, ja anem fent galantets, ja.
3: T'anava a dir, Xavi, 65 anys. No sí. sé si és el teu aniversari més especial, perquè avui, justament avui, és el teu últim dia a Ràdio
4: sí.
3: Barcelona.
4: Sí, home, és el més especial, perquè després de 45 anys de ràdio, doncs em jubilo avui, i a més ho faig el dia del meu cumpleanys. Bueno, doncs dia especial, amb papallonetes a l'estómac i tal, però, bueno, ja... Demà ja serà una altra història, però bueno, moltes gràcies per la felicitació.
3: Això t'anava a dir, que no sé com afrontes el dia, Xavi, perquè anàvem parlant molt d'aquest dia que arribaria feia mesos, però és que avui és aquest 6 de juliol. Sí.
4: Bueno, amb tranquil·litat, amb tranquil·litat i bueno, amb ganes ja de començar les vacances. Ja la gent, jo he sentit el calor de la gent durant molt de temps i avui també ho estic sentint i bueno, molt bé, molt bé. La veritat és que és un dia tranquil, però com dic, una mica de nerviosisme i papallones.
3: Tens aquí a la banqueta del Què t'hi jugues ajuda. Hola, Elisenda. No la farem parlar avui, que el sí que ja la va fer parlar l'especial que vam fer de final de temporada i ja ho va passar prou malament. A més, ens has endolcit al matí, sí, Xavi, amb un esmorzar de categoria que has portat.
4: Molt bé, molt bé.
3: Crec que el millor de la temporada, podem dir, bueno. sense cap mena de debat. Sí. I saps què faràs demà, Xavi, quan et llevis?
4: Doncs mira, demà cap a Calella Palafrugell.
3: Ah, mira.
4: Sí, demà ens anem cap a
3: no
4: Calella
3: Palafrugell.
4: No
3: deixes passar cap dia,
4: No, aprofitar ja una mica la tranquil·litat i cap a Calella i després ja volem, quan passin aquestes 3 setmanes, ja volem que passarà.
3: Molt bé, Xavi, doncs que vagi molt bé per
4: molt
3: Calella.
4: Bé.
3: Avui intentarem que gaudeixis molt del teu últim dia aquí a la ràdio, el teu dia oficial, l'últim dia oficial,
4: però... Ja vindrem per
3: aquí. N'hi haurà més, exacte.
4: Molt bé, gràcies.
3: Fins ara, Xavi.

0: som els del Quet i Jugues, ja ho sabeu, des d'ara i fins les dues a SER Catalunya, tota l'activitat esportiva del dia que avui passa també per aquest tercer dia de Tour de França que tenim a Catalunya, però sense cap mena de dubte per aquests vuitens de final que juga la selecció espanyola aquest vespre, la Espanya de Lamine Yamal contra la Portugal de Cristiano Ronaldo. De seguida serem als Estats Units amb el Santi Ovalle per veure quines són les sensacions de la selecció de Luis de la Fuente les hores prèvies d'aquest partit. Jordi, com ho veus tu, aquest enfrontament de... És veritat que Cristiano arriba més descafeinat, no?, aquest duel, però com veus el partit d'aquesta nit entre aquestes dues estrelles?
1: Sincerament, molt igualat. Primer, perquè les dues estrelles són molt potents. Jo crec que més Lamine. Aquest Lamine que ja ha arribat al 100%. Diuen els nostres companys que en aquest procés de recuperació molt acurat, Lamine està al 100%. I això dona avantatge a Espanya en un partit que es preveu molt igualat i on jo crec que Elena serà molt interessant veure en el mig del camp, aquesta batalla del mig del camp, per veure qui es queda amb la pilota, amb jugadors de tanta categoria, els Vitinha per un costat, els Pedri per l'altre, serà una de les claus del partit.
0: Sense cap mena de dubte, com diu el Jordi, el mig del camp d'avui entre aquest Espanya-Portugal serà el que acabarà segurament decidint qui passa als quarts de final. Des de les 7 de la tarda podeu seguir-ho tota la prèvia al Carrusel Deportivo d'aquest Espanya-Portugal, que serà a les 9 del vespre. A les 2 de la matinada hi ha un Estats Units-Bèlgica. Déu-n'hi-do el que acaba de passar, perquè la UEFA ha emès un comunicat en el que ha carregat contra la decisió de la FIFA de treure la targeta vermella a Balogant. De seguida expliquem tots els detalls, però abans de marxar cap als Estats Units hem d'anar fins a Molins de Rei, Jordi, des del camp municipal de Josep Raic. Allà hi tenim a dos dels nostres, el Nil Solà i l'Arnau Santero. Què tal, Nil, Arnau?
2: Hola, què tal, Helena? Molt bon dia.
3: Què tal, Helena? Bon dia.
0: Els oients que ens estan seguint a través del YouTube ja us estan veient, però és que avui esteu molt ben acompanyats per fer aquesta portada del Quet i Jugues amb un protagonista de luxe.
2: Sí, un protagonista de luxe, un jugador del Futbol Club Barcelona de la primera plantilla, Marc Casador. Què tal? Molt bon dia.
4: Què tal? Bon dia.
2: Un primer dia de campus en aquesta edició especial, no?, i sobretot amb molts de somriures.
4: Sí, bueno, és el primer dia que fem, no?, la primera edició del campus. Estem molt contents, amb moltes ganes. Hem passat una bona estona amb els nens, s'han passat bé, s'han divertit, i ara, bueno, els toca una mica de piscineta, no?, relax, que també va bé amb aquesta calor que fa. I, bueno, a disfrutar aquestes 3 setmanes que tenim aquí i anirem vinguent a veure tots els participants.
2: Has parlat de relax i de piscina. Has pogut també gaudir d'aquestes vacances, amb carregat piles i a punt per tornar ja la setmana que ve?
4: Sí, sí. Bueno, la setmana que ve ja tornem amb la pretemporada, no? Crec que aquestes setmanes han anat bé per desconnectar, doncs per recarregar una mica de piles, que també va bé a final de temporada. I, bueno, ara ja porto unes setmanes preparant-me, no?, per poder tornar al 100%.
2: Helena, doncs ja escoltes, t'escolta Marc Casador, futbolista del Barça, en directe al Quet i Jugues de SER Catalunya.
0: Què tal, Marc? Molt bon dia.
4: Bon dia.
0: Moltes gràcies per dedicar-nos uns minuts al Quet i Jugues. Tots els futbolistes amb els que parlem quan esteu fent el campus ens dieu que és molt especial per vosaltres, no?, aquest lligam amb les arrels.
4: Que l'aguanti? Sí, sí, sí, crec que és... Bueno, jo m'ho prenc com un projecte, no?, que... Doncs per apropar-me als nens també, al final és algo que a mi m'agrada molt, passar una estona amb ells, disfrutar jugant a futbol. Ja els he dit avui, ja ho comentàvem a l'Instagram del campus, no?, que crec que el més important aquí és, doncs, fer amics nous, que s'ho passin bé jugant a futbol, que al final és el que més recordaran quan creixin, i això és el que volem, que disfrutin i que s'ho passin bé.
0: Tens temps, Marc, per mirar el Mundial aquests dies, per veure què fan els teus companys, que avui, com dèiem, se la juguen amb aquests vuitens contra Portugal?
4: Algo he vist, no he vist molt. És veritat que l'horari no acompanya, però bueno, el d'avui sí que el veuré. És a les 9 de nit, no és?
0: Sí, exacte, a les 9. Pots posar doncs, des de les 7 Carrusel Deportivo.
4: L'escoltaré per allà, sí.
2: Ens comentaves abans, Marc, que veus a Lamine ja amb aquell punt, no?, que està recuperant la xispa després de la lesió. Com l'estàs veient aquest Mundial i com estàs veient també a la selecció espanyola?
4: Mira, l'altre dia em sortia una entrevista que li van fer al Moja, al Soja i pels seus amics, i que ho deien,
0: Santi,
4: no?
0: Amb el Santi Ovalle, sí, sí.
4: Vaig estar molt d'acord amb una cosa que van dir, que Lamine és un tio d'eliminatòries. M'agrada veure'l així quan els partits són importants, i estic segur que avui farà un partidàs.
2: Favorit a Espanya a poder guanyar?
4: Bueno, és complicat, no?, en aquests tornejos on cada eliminatòria, doncs, és vida o mort. És complicat dir un favorit, però bueno, està clar que tenen una selecció molt, molt bona on podran competir per al Mundial, segur.
2: Espanya s'enfronta avui a Portugal a les 9 del vespre. Per tornar a tu, ara ens deies que has pogut descansar, a carregar piles per aquesta tornada la setmana que ve. S'ha parlat molt del teu futur. Tu sempre has deixat molt i molt clar que el teu somni és triomfar al Barça. A dia avui, a 6 de juliol, continua pensant el mateix Marc Casado i continua amb les idees clares?
4: Totalment, sí. El meu objectiu sempre ha sigut estar aquí el primer equip del Barça, disfrutar del Barça, disfrutar del club, de l'estadi, de tot, de la ciutat, dels fans. És el meu objectiu, jo sempre ho he dit, sempre que el club i el míster em vulguin aquí, doncs jo donaré el 100% per poder guanyar-me minuts aquí i poder jugar a l'equip i així segueixen.
0: Marc, no sé si has pogut parlar amb Hansi Flick en aquestes darreres setmanes, ara mencionaves el míster, per saber quines són les seves sensacions i què t'ha traslladat a tu.
4: Bueno, sí, vaig parlar amb ell abans d'acabar la temporada i bueno, vam parlar, vam tenir una conversa on els dos vam sortir amb les idees clares i ja està.
2: Aquest és Marc Casado explicant que va parlar amb Hansi Flick, ha quedat amb les idees clares. En aquestes idees clares, entenc que pel que dius i que tu tens les coses molt clares, la teva voluntat és continuar al Barça, i si no fos així per Flick també t'ho hauria dit, no ja?
4: Sí, com et dic, la meva voluntat sempre és quedar-me aquí, i també aquesta pretemporada doncs, ens ajudarà, no?, a acabar de tenir les coses més clares del tot. I el que et dic, mentre el club i el míster em vulguin aquí, jo encantadíssim.
2: Per tant, Helena, aquest és el discurs molt, molt clar i contundent, com ha fet sempre, amb Marc Casado, amb ganes de continuar al Barça. Marc, més enllà de Lamin en aquest Mundial, hi ha altres jugadors que estan destacant per sobre tot. No sé si fins i tot et sorprèn, per exemple, que Messi, pràcticament amb 40 anys, continuï estant a aquest nivell.
4: Sorprèn, clar que sorprèn, però a la vegada no sorprèn, no? Si hagués de ser una persona... que pogués fer aquestes coses hauria de ser ell, està clar, però bueno, 38 anys no té, 38 anys, 7 gols en 4 partits en un Mundial, és una barbaritat, però bueno, aquest home porta 20 anys sorprenent-nos ja.
2: De fet, diria que el 24 de juny va fer els 39 perquè és del 87. Amb Messi juga un dels jugadors que més s'està relacionant amb aquest futur amb el Barça, Julián Álvarez. No sé si entre tants de viatges, piscina i desconnexió l'has pogut veure, i què et sembla, quina és aquesta l'opinió que tens sobre Julián, i si tu, que portes tant de temps al Barça, coneixes a Flick, coneixes els teus companys, creus que podria encaixar en el sistema de joc i en el vestidor que teniu?
4: Bueno, és un jugador top mundial, està clar, i està clar que jo crec que si vingués aquí doncs ens ajudaria moltíssim, no? I bueno, al final és això, tothom que vingui a sumar en aquest equip doncs és benvingut, i ara ja és feina del club, del jugador, no?, de poder-se posar d'acord amb l'altre club també, i bueno, el que està clar és que, com et dic, crec que a nosaltres ens ajudaria molt i el rebríem amb els braços oberts.
2: Et van sorprendre les declaracions que va fer dient que el millor per ell i per tots era un traspàs, perquè són unes declaracions bastant, bastant contundents.
4: Això ho va dir?
2: Estaves a la piscina?
4: Segurament em va pillar a la piscina, no vaig veure, sí.
2: Doncs...
4: Sorprèn, però bueno, serà que ho té clar.
2: Doncs ja ho escolteu, van sorprendre o acaben de sorprendre Marc Casado aquestes declaracions també de Julián Álvarez. Marc, per acabar, un consell que donaries a tots aquests nens, més de 150 crec que al llarg de tota la setmana passaran per aquí pel campus davant d'aquestes 3 setmanes, que farà calor però que pel que hem vist generes i despertes molta il·lusió a tots aquests nens.
4: Bueno, com et deia, crec que la idea clara aquí és venir a passar-ho bé, venir a aprendre futbol, a disfrutar, a fer nous amics, nous companys. És el que jo me recordo amb més carinyo, ho recordo amb molt de carinyo als campos que vaig fer de petit, i això és el que intentem aquí, no? Doncs que quan siguin grans doncs ho recordin, tinguin aquest bon record, que quan estiguin aquí ho disfrutin i també al final, bueno, coneixen una persona que tenen ganes de veure. Jo vindré aquí bastant sovint, a passar-ho amb ells, a passar una estoneta i bueno, que disfrutin molt, bàsicament.
2: Doncs, Helena, aquestes són les paraules de Marc Casado, que ha de marxar ja cap a la piscina, que l'estan esperant aquí tots els nens per continuar gaudint aquest primer dia. Marc, moltes gràcies per estar avui al Que t'hi jugues de Ser Catalunya en directe.
4: A vosaltres, gràcies.
0: Doncs moltes gràcies al Marc Casado, també al Nil Solà i a l'Arnau Santero, que ens feien aquesta connexió amb el jugador del Barça des del seu campus a Molins de Rei. Quina enveja que se'n vagi ara a la piscineta a refrescar-se amb aquesta calor, no, Jordi?
1: Les coses que tenen les piscines, que a més si t'hi capbusses, les coses que passen fora no són res. Això de la transferència, el Julián diu que no ho va sentir. Ha estat molt hàbil amb la resposta,
0: Ha estat hàbil. Sí, va sentir el Moja i el Soja, amb el Santi Valle.
1: És que allò va tenir molt de ressò.
0: Sí.
1: Ara, això Nil... de les... idees clares? Bueno,
0: sí.
1: Ara haurien... Amb si el Nil ens ajuda.
0: La resposta ha sigut bastant...
1: Aquesta... Vaig parlar
0: concisa,
1: amb,
0: no?
1: Vaig parlar amb Frick i les idees van quedar clares, no? Ha dit, no?
0: Sí. Nil, no sé si tu ens pots ajudar a interpretar aquest missatge de Casador.
2: Home, a mi em dona la sensació, Helena, Jordi, que ell té les coses molt clares i que ha dit que va parlar amb Flick, que van sortir amb les idees clares, clar, però el missatge aquest de mentre el club i l'entrenador en vulguin, jo em quedaré aquí, crec que deixa bastant clar que si Marc Casador marxa, que jo crec que és una possibilitat molt real a dia d'avui, serà perquè el Barça o Flick li hauran de comunicar que no compten amb ell perquè la seva voluntat o el seu somni és triomfar al Barça, però aquest titular, com deia en Jordi, de van parlar amb Flick i les idees estan bastant clares, doncs sembla que és bastant contundent i també sorprès per com han queixat aquestes declaracions de Julián, que diu que no les havia escoltat, però que, evidentment, doncs són contundents i que creu que encaixaria perfecte en aquest vestidor del Barça.
0: Per cert, recordem que ens explicava l'Adrià Soldevila la setmana passada que el Barça confia, no?, en poder estar a la regla 1-1 durant aquest mercat d'estiu per poder atacar un gran fitxatge, però que perquè això passi, tot passa perquè hi hagi sortides. Una d'elles podria ser la de Marc Casador, Jordi.
1: No, és que m'ho has tret de la punta de la llengua perquè hi pensava, no? Exactament el que va dir, com dius, l'Adrià Soldevila, és que un gran fitxatge està condicionat. Un gran fitxatge, atacar un gran fitxatge, està condicionat a una venda com la de Casador. Després la xifra, si són 20, si són 30, però sembla que una cosa sense l'altra no acabaria d'encaixar, eh?
0: Serà de difícil encaixar. Per cert, Nil, el Barça ha comunicat fa uns minuts que Hansi Flick ja té nou preparador físic per l'equip, no?
2: Sí, es tracta del alemany, preparador físic alemany Benjamin Kugel, amb experiència a diferents equips com el Werder Bremen, el Colònia de la Bundesliga, també el PSV Eindhoven i el Benfica. A més, va formar part del cos tècnic de la selecció alemanya, que va coincidir amb Hansi Flick el 2014. Això té relació directa amb el que vam explicar, la notícia que vam explicar aquí a Ser Catalunya, de que el club havia decidit que Julio Tos fes un pas al costat. Per tant, Benjamin Kugel, un home de confiança de Hansi Flick, amb qui va coincidir la selecció alemanya al Mundial de 2014, que es farà càrrec a partir d'avui de la preparació física del Barça.
0: Doncs ja ho escolteu, reestructuració al departament físic del Barça, un nou home de la confiança de Hansi Flick, l'alemany Benjamin Kugel, s'incorpora com a nou preparador físic pel primer equip. Moltes gràcies, Nil, i també a l'Arnau Santero.
3: Adéu, Helena, merci.

0: Liderada per un Haaland descomunal i sense Mèxic, que va caure davant Anglaterra, avui és el torn de la selecció espanyola. A partir de les 9 del vespre, com dèiem, des de Dallas, vuitens de final entre Espanya i Portugal, el vigent campió d'Europa contra el campió de la Nations League, dues de les favorites segurament a acabar com a campiones d'aquest Mundial. Des dels Estats Units, Santi Ovalle, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, Elena, bon dia.
0: Arriba l'hora de la veritat pels de la Fuente, ja.
1: És una final, ho ha dit Rodri, ho ha dit Unai Simón, són els capitans d'Espanya, que sortirà al camp amb Unai Simón a la porteria, Pedro Porro a lateral dret, a l'esquerra Cucurella i parella centrals per Laporte i Cubarsí, al mig del camp Rodri, Pedri i Dani Olmo, i al davant, banda dreta per la Lamine Yamal, a l'esquerra Joan Aravena i en punta el màxim golejador de la selecció, Mikel Oyarzabal. És l'hora de la veritat, ha arribat. Un partit de vuitens de final contra una de les grans favorites a guanyar el Mundial. És la revenja respecte a la final de la Nations League última, on Espanya va perdre per penals aquest trofeu contra la selecció de Portugal. Espanya juga contra els Vitinha, Nuno Mendes, Neves, Cristiano Ronaldo, Rafa Leao i companyia. Només d'esmentar-ho, doncs, et fa venir por, però
0: exacte.
1: Espanya ha de demostrar que pot eliminar un cop més del Mundial a Portugal.
0: Partit, Santi, que podria ser la final anticipada d'aquest Mundial. Què és el que van dir tant Luis de la Fuente com els jugadors que van parlar a la prèvia del partit?
1: Grans protagonistes a la sala de premsa de l'estadi d'Arlington, de Dallas. Per exemple, Luis de la Fuente, que explica com està a les hores prèvies Lamine Yamal.
2: Yo sé que a Lamine le encantan este tipo de encuentros, le encanta la responsabilidad, le encanta estar en el foco, le encanta llevar la iniciativa. Pues eso es una cosa muy buena. Ahora, eso tiene que estar aparte de la ansiedad. Por eso siempre hablamos en trabajar ese aspecto. Cero ansiedad y 100 motivación.
1: Més enllà de la Fuente va comparèixer Cristiano Ronaldo, el Sant Cristo Gros de Portugal, que va valorar així la figura del jove futbolista del Barça i la selecció.
3: Jugador con mucho futuro. Y yo no vi, sinceramente, no vi ningún partido de España, te voy a ser sincero. Vi un poquito del primer partido, segundo contra el Cabo Verde, vi un poquito, pero como te digo, es un jugador que tiene futuro, está haciendo muy bien y va a tener un futuro brillante, pero tengo que decirte, para mí España, yo veo siempre España como un todo, son muy buenos, juegan muy bien y va a ser un muy duro mañana.
1: A part, Cristiano va dir que té un feeling especial, que creu que Portugal eliminarà Espanya a la nit d'avui i li va donar aquest consell a Lamine Yamal.
4: En su caso, tiene que acostumbrarse el más rápido posible si quiere tener una carrera larga. Pero yo creo también que tiene que enfocarse realmente en que le gusta, que le quiere, la pasión de la gente, la pasión de un estadio. Yo aprendí eso con el tiempo, que es estar enganchado con la gente que realmente te quiere y tiene pasión por ti. Y tú tienes pasión por lo que haces, por el juego, por jugar, por te levantar y ir a entrenar.
1: Passió pel que fas és el més important i és el que ha dut Cristiano Ronaldo a tenir més de 40 anys i està jugant de nou un Mundial.
0: 41 anys, Cristiano, que diu que tant de bo segueixi endavant Portugal per poder jugar algun partit més al Mundial, i va deixar un recadet, i si li han de fotre més pals la premsa, doncs que li caiguin. Jordi, li costa regalar a Cristiano elogis cap als rivals, ja vam veure com reacciona quan li pregunten per Messi, i ara amb Lamine, escuet.
5: És que avui aquesta declaració ja l'he sentida justament a l'Aquí Catalunya, en aquest mateix estudi, hi havia el Tomàs Roncero, i li he dit, escolta, però li pregunten a Cristiano per Lamine i fa servir tres vegades la paraula futur. Però el present...
0: El present també, no?
5: Tampoc no està malament. I en el passat hi ha hagut alguna Eurocopa. I quan li pregunten sobre la seva incidència en l'equip d'Espanya i diu que el que preval és el conjunt. Per tant, en fi... Doncs ja entenc que pica i, bueno, t'has de rascar.
0: Exacte. Escolta, Santi, però en les darreres hores heu viscut aquí als Estats Units l'escàndol més gran del Mundial,
5: sí,
0: que sembla que està quedant en un segon pla. Té com a protagonista el jugador de la selecció dels Estats Units, Folarin Balogun, a qui la FIFA li ha tret una targeta vermella, i també té com a protagonista el propi president dels Estats Units, a Donald Trump.
6: És una de les cacicades més grans de la història dels Mundials. A veure, Balogun, màxim golejador dels Estats Units, al partit de 700 veu una vermella. Podem estar d'acord si és vermella o no. perquè és fortuïta, una trepitjada sense veure el rival, però és vermella. I, de fet, la FIFA, en el comunicat, diu que li manté la targeta vermella. Però què fa la FIFA? Doncs s'acull a un article del reglament, l'article número 27, per suspendre durant un any la sanció a Balogun, el davanter nord-americà. La suspèn i si no torna a reincidir, és a dir, no el tornen a expulsar, doncs no compleix la sanció. És una cosa molt estranya, gairebé sense precedents. Diuen des de els despatxos d'Estats Units, ens explicaven que hi ha un precedent amb Cristiano Ronaldo que li van reduir una sanció, però era reduir, no treure una sanció. I, clar, després veus com la Casa Blanca, el Twitter oficial de la Casa Blanca, agraeix la decisió a la FIFA amb un tuit o un muntatge d'un tuit de Donald Trump. I després llegeixes al New York Times que va ser Trump qui va demanar i va trucar a Jan Infantino perquè li tragués la sanció i, clar, veus que és una de les cacicades, ja et dic, més grans de la història dels Mundials, perquè un jugador que estava expulsat, claríssim, no pot jugar, com és el màxim golejador de l'anfitriona, doncs li suspenen aquesta sanció i avui pot jugar contra Bèlgica, que el guanyador d'aquest partit, Bèlgica-Estats Units, es juga a les dues de la matinada, és el teòric rival d'Espanya als quarts de final.
0: Pot jugar contra Bèlgica i la UEFA, damnificada per aquesta decisió de que beneficia els Estats Units en contra de Bèlgica, ha carregat durament contra aquesta decisió de la FIFA fa uns minuts a través d'un documunicat. Una decisió, diu el màxim organisme europeu, que considera incomprensible, injustificable, que creu que la FIFA creua una línia vermella, que senta un precedent molt perillós per un futur i que posa en perill la integritat de la competició. I com deia el Santi, el New York Times i la CNN assenyalen a Trump directament demanant a Gianni Infantino, el president de la FIFA, que fes enrere aquesta sanció per Balogun i que pogués jugar aquest partit d'aquesta matinada contra Bèlgica. Inaudit, Jordi?
7: Home, sí, perquè provoca molta alarma. Sobretot perquè aquesta resolució no està motivada. És a dir, tu quan decideixes suspendre, per exemple, aquesta sanció, has d'explicar el per què. Ho has de motivar, ho has d'argumentar. I això no està fet. Però, esclar, és que, com explicava Iriturralde i el propi Santi Ovalle en el carrusel, aquest article 27 està previst per suspendre coses com ara un tancament parcial d'un estadi, o, per exemple, una multa econòmica. Certament el Barça, per exemple, a la UEFA li va posar una multa econòmica perquè gastava més del que ingressava. I li diu, escolta'm, jo t'he d'aplicar aquesta multa sencera. I el Barça fa una apel·lació i la UEFA li suspèn a canvi que faci els deures. És a dir, aquest article 27 no està previst per targetes, està previst per aldarulls, per tancaments parcials o totals d'un estadi, on, diguem-ne, l'infractor queda condicionat a, sí, et suspenc la sanció, et suspenc el càstig, sempre i quan facis els deures i et comportis bé i canvies la teva actitud. Per tant, diguem-ne, és un cas alarmant, perquè ara algú es pot preguntar, i tothom ara podrà demanar en aquests casos de suspensió? Són preguntes que queden a l'aire, no respostes, per tant, alarma.
0: Tothom no crec, però tenint en compte que aquí hi ha Trump i Infantino amb la relació que han tingut durant aquests mesos, amb el premi aquest Nobel de la FIFA, no? En fi, doncs aquest és el desenllaç que tenim avui a les portes d'aquest Estats Units-Bèlgica. En fi, gràcies, Santi, i a veure si ens portes sort per demà.
1: Adeu, que vagi molt bé.
0: Per demà, vull dir, demà el que t'hi jugues, òbviament la sort per aquesta nit. I aquesta nit, saps qui no necessita sort, Jordi?
7: No, aviam, digue'm.
0: Cristóbal Chacén, què tal? Molt bon dia.
7: Hombre,
8: què tal? Bon dia, Helena.
0: Javi,
8: bon dia, Jordi,
0: tio Fafa, què tal? Molt bon dia.
7: Aquests van sols, home.
9: Hola!
7: I tols.
0: Aquests, el casino, Cristóbal, ens confirmeu que no necessiteu res de sort, no?
8: Res. O sigui, parleu de l'escàndol dels Estats Units, l'escàndol serà el d'aquesta tarda. Perquè tenim, ja ho sabeu, la prèvia a Casino Barcelona, a la sala Cotton, amb sortejos, bon ambient, allà viurem el... És un partidàs, al tanto, eh? Al tanto que
0: campió
8: no les tinc totes,
0: d'Europa contra el campió de la Nations, dues de les
8: i
0: favorites...
8: I amb Cristiano, Jordi, tio Faja, ni oblit ni perdó, eh?
0: No, ara t'anava a dir, sí. Cristóbal, a veure, aquí hi ha un integrant de les festes del casino, que és el tio Faja,
7: a veure, què diu?
0: Que tots els dies ha anat amb l'Aràbia Saudita, amb Uruguai, amb Àustria...
8: Que va amb Cristiano! Que aquesta tarda el tio Faja estarà fent... Mira.
0: Amb el seu historial, eh?
8: Quina cara dura.
0: Javi, ¿cómo lo llevas esta doble personalidad?
9: Pues aquí ensayando falos llevo ya desde las 6 de la mañana.
8: ¿Cómo falos?
0: Fados, Cristóbal.
9: ¡Sí! Cristóbal, no seas energúmeno.
7: Fados.
9: Sí, estoy...
8: Javi, ¿vas a hacer un esto es para vosotros afición al casino o no?
9: Estoy muy metido en el papel. De esta no voy a salir entero mentalmente. De hecho, ya llevo días haciendo tics faciales. Y sí, bueno, yo os lo he dicho desde el primer día, esto no va a acabar bien.
8: No, estoy
0: home, la de avui
8: no
0: és la més difícil, la más difícil todavía, Cristóbal.
8: A més tenim el Sique Rodríguez, que ens vindrà a veure al casino, tenim el Gonzalo Álvarez, i viurem una prèvia com
0: mai. I els que vulguin venir, Cristo?
8: Horari fantàstic. I els que vulguin venir, l'únic que han de fer és descarregar la seva entrada gratuïta a casinobarcelona.com, casinobarcelona.com, entreu allà, descarregueu les entrades, recordeu, obligatori portar DNI, no poden venir, malauradament, menors, però estarem molt bé, aire condicionat, bon ambient, gent guapa, a casino al centre de Barcelona, tenim barra de bar, tenim per sopar allà entrepanets, hamburgueses, tenim restaurants, un entorn fantàstic i moltes pauses d'hidratació ben acompanyats. Sigui,
0: vosaltres
8: en feu
0: 5 per cada part, no?, de pauses d'hidratació.
8: Sí. Moltes, sempre ben hidratats.
9: Esto de que no pueden entrar menores es una anomalía, habría que solucionarlo esto, ¿eh?
0: Bueno, això ja no depèn de nosaltres.
8: Una anomalía, tío Faja, un favor, que nos hacen.
0: Sí, casi.
9: No, porque el grueso de mis fajilivers son menores.
0: Això també ho hauríem de revisar.
9: Están con el conocimiento a medio hacer. Y entonces son muy fagilivers.
0: Ay, Cristóbal, tío Faja.
8: Aquesta tarda veniu. Si no teniu a mà el telèfon o l'ordinador per descarregar entrades, vosaltres veniu. És la sala Cotton. Estem fresquets, estem bé i ens ho passarem bé. Us esperem.
0: Molt bé. Festa garantida amb el Cristóbal, el Chacén, el tío Faja, el Sique, el Gonzalo, ja ho escolteu. Una taverna per viure aquest Espanya-Portugal avui a les 9 del vespre al Casino Barcelona. Moltes gràcies als
7: Sí!
0: A partir de les 7, podeu viure tota la prèvia al Carrusel Deportiu amb tot l'equip d'esports de la cadena SER, aquest Espanya-Portugal a les 9. Seguirem amb l'Estats Units-Bèlgica a les 2 de la matinada i ja tenim definits dos partits dels quarts de final del Mundial, el dijous França-Marroc i el dissabte Noruega-Anglaterra. I a SER, el que sí que no falla és el menú del Mundial.
10: Doncs clar que no, perquè... Com estàs de gana, Elena?
0: Moltíssima gana ara mateix.
10: Doncs per què no fem un globo i demanem un parking pizza?
0: Sempre m'hi trobaràs aquí.
10: I aquest vespre, quan tornem a tenir gana, a l'hora del partit, doncs tornem a anar a Parking Pizza. Sí, Parking Pizza, que tenen les millors pizzas artesanals, pizzas de massa de llarga fermentació, producte fresc, essencialment mediterrani, i no t'ho perdis, totes les pizzas amb fior di latte. Si hi ha gana, demana el Parking Pizza, lògic, normal, el que has de fer, un Parking Pizza, que és el que toca, i t'ho porten molt ràpid. Un globo al Parking Pizza, ja.
0: Stracciatella o la de tòfona, brutals.
11: Què t'hi jugues? Presenta... L'actualitat del dia.
0: Amb el Martí Junca, què tal, Martí? Molt bon dia. Obrim aquestes notícies amb Mèxic, que és la segona anfitriona que queda eliminada del Mundial.
12: Sí, Anglaterra ha guanyat aquesta matinada el conjunt de Javier Aguirre, que s'acomiada del Mundial. El conjunt de Tuchel es va imposar per 3-2 amb un doblet de Bellingham i el definitiu gol de Harry Kane, que va acabar així el partit.
13: My place is gone. Yeah, it was a crazy game. We had to fight.
12: No. Harry Kane sense veu, un final de partit que va ser accidentat amb la lesió de Jordan Henderson a la celebració anglesa, que saltant una de les valles del camp va patinar i s'hauria trencat el canell. Abans, però, Brasil queia eliminada per una Noruega liderada per Haaland, que va marcar els dos gols nòrdics del partit i posava en valor l'eliminatòria contra la Canarinha.
14: I think the way we play today shows that Norway is...
12: Haaland diu que la manera en la que van jugar demostra que són un equip fantàstic i que demostra que són una de les millors seleccions d'Europa i també del món. Recorda que Noruega feia 28 anys que no es classificava un Mundial i ell tan sols en té 25. Pel que fa a Brasil, Neymar va anotar un penal a l'afegit marcant el seu 80è gol com a internacional el dia que ha anunciat que es retira com a jugador de la selecció. Casemiro no va poder contenir les llàgrimes després del partit.
15: És difícil això. Palabras. Me desculpa, cara. És difícil achar palabras nesses moments, né? Porque sempre é um sonho, né?
12: Per cert, encara en futbol, l'Espanyol renova el porter Àngel Fortuño i en bàsquet ja és oficial Pedro Martínez fitxa pel Real Madrid.
0: A Wimbledon, Arina Sabalenka cau contra Naomi Osaka.
12: La número 1 del món s'acomiada després de perdre per 2-16-0 contra la japonesa. A la categoria masculina, el seu respectiu número 1, Jannik Sinner, va guanyar contra Mochizuki i passa als quarts de final juntament amb Novak Djokovic. Avui juga Zverev contra Lehecka.
0: I tanquem amb motos perquè Àlex Márquez fitxa per KTM.
12: Sí, serà a partir del 2027 amb un contracte plurianual. El pilot cerverí deixa així Gresini Racing.
11: El quiosc del Marcos.
0: Hola, Marcos, ¿qué tal? Molt bon dia.
16: Hola, buenos días, Elena. Noruegos reman, triunfan y dejan a la selección brasileña en la playa de la Copa del Mundo. Titula Folla de Sao Paulo. Todo empezó por una jugada que iba a cambiar el destino de un país. Bruno Guimarães es el primer jugador desde Zico en México en 1986 en fallar un penalti en una copa. Neymar cierra su carrera en la selección con lágrimas, acumulando fracasos y lesiones en los mundiales. Se lee en Estadao, donde también se explica que Ancelotti, técnico de mayor salario de la copa, fracasa en su primer gran test con la Selecao. El camisa 10 de Santos, que lloró mucho tras la eliminación, es el segundo jugador brasileño en disputar 4 copas del mundo y no ganar ninguna. Thiago Silva fue el primero, precisa Globo, donde se recoge también ya la despedida oficial de Neymar con la camiseta verde amarela.
0: Déu-n'hi-do, els pals que cauen a Brasil a la premsa de casa seva, però Xavi, el més important...
17: Doncs mira, aprofitant, Helena, que celebra el Mundial, una de les cases de subhastes més importants del món, Sotheby's, té oberta una subhasta amb objectes històrics del torneig. La joia de la corona és la samarreta original amb la que Pelé va jugar i guanyar la final del Mundial de 1958. Brasil aquell dia va jugar de blau per la coincidència de colors amb Suècia. La delegació brasilera va haver d'encarregar amb urgència un joc de samarretes blaves lises i els mateixos jugadors van cosir l'escut amb material de bosses grogues de l'equip. Van fer els números i, per tant, eren altres temps. La subhasta està oberta fins al 19 de juliol. Els especialistes afirmen que es podria pagar fins a 9 milions d'euros per aquesta samarreta de
0: Pelé. Mare meva, 9 milions d'euros. Quina bogeria.
11: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
18: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blablabla, YouTube, Facebook, whatever.
19: Arroba que t'hi jugues.
0: Tenim a la Núria Vilamala de vacances. Avui hi ha la Laia Pujals al comandament de tot l'estreaming, de tot el tema digital.
20: El xat avui està una mica trist per la veu d'en Xavi. Comença el primer dia que... Felicitats, Xavier, soc 4 mesos més gran que tu. Bon any, el del 1961.
0: Bona collita.
20: També en tenim un altre que diu, no t'oblidarem, Saissó, passa algun dia per la ràdio a saludar, crac. I un altre que et diu que ets molt gran i que molta sort i que gaudeixis molt d'aquesta nova etapa. Per tant, un xat que trobarà a faltar Xavier Saissó. També ha causat bastant furor l'entrevista a Marc Casador. Un oient diu que molt ben fet per seguir lluitant pel Barça i aviam si això apreta la porta perquè marxi Araujo. I per últim,

0: tant pel Barça i aviam si això apreta la porta perquè marxi Araujo. I per últim hem demanat als nostres oients que qui creuen que guanyarà avui el cara a cara entre Lamine Yamal i Cristiano Ronaldo. I hi ha un 70% que diuen que guanyarà Espanya i només un 28% es va movent això, que guanyarà Portugal. Per tant, uns oients que segueixen a favor del de Rocafondo.
1: Ho tenen clar els oients del Que t'hi jugues. Gràcies, Laia.
2: Que t'hi jugues.
1: Després d'un cap de setmana que hem viscut el Tour per aquí, per Barcelona, Tarragona, molts municipis de Catalunya, avui ja s'acomiada la Ronda Francesa de Catalunya. Fa pocs minuts ha sortit la tercera etapa des de Granollers. Allà hi tenim a l'Andrea de la Torre. Andrea, què tal? Molt bon dia.
3: Hola, bon dia, Helena.
1: Quin és l'ambient que s'està vivint per Granollers amb aquest matí festiu, amb la sortida de la tercera etapa del Tour de França?
3: Doncs l'ambient aquí a Granollers és espectacular. Des de primera hora del matí els carrers se n'han anat omplint de veïns i aficionats al ciclisme que no s'han volgut perdre un esdeveniment, com bé deies, històric per a la ciutat. Ara just estava marxant la gent perquè fa pocs minuts han passat els ciclistes, moltes famílies amb samarretes, gorres, clauers, llaminadures i moltes coses més que han agafat de la caravana del Tour. També molt orgull perquè Granollers sigui avui protagonista del Tour de França. De fet, això és el que ens explicaven fa una estona alguns dels veïns.
4: Home, és un esdeveniment superimportant perquè donar vida a la ciutat.
5: Home, doncs és una oportunitat única, que això passarà segurament una vegada a la vida.
6: En una ciutat tan petita que poder portar la sortida del Tour està molt bé, la veritat.
7: Hombre, es importante, pero también mucho jaleo, mucho gasto, mucho... No sé si hay algún beneficio en el pueblo.
8: Te apetece vivirlo. Como dice gente, nos van a poner en el mapa a todos, ¿no?
7: Vivir, nos van a dar a conocer internacionalmente, bueno, sobre todo en Francia. Claro, cuando sale la Côte d'Iran, pues mira, Granollers. Lástima que no tengamos playa, pero bueno, montaña y piscina.
3: Ja podem veure...
1: Digues, Andrea, perdona.
3: No, que podem veure que la gent està molt emocionada i molt orgullosa de que el Tour passi pels seus carrers.
1: Home, i tu suposo que també, no? Com a... Estàs allà d'enviada especial a casa teva avui, Andrea.
3: A casa meva, sí, sí.
1: Escolta, i què és el que diuen els responsables de la ciutat d'aquesta sortida històrica també per Granollers?
3: Doncs hem pogut parlar amb l'alcaldessa, que també ha volgut destacar el bon ambient als carrers, Alba Barnosell, que ha agraït la implicació dels veïns, dels voluntaris i de totes les persones que han fet possible aquesta jornada i que confia que la ciutat es volqui per animar el pas dels ciclistes, que ja ho han fet i ara estan tornant a casa seva, però hem parlat amb l'alcaldessa i diu això.
9: Doncs aquesta imatge d'una ciutat oberta, activa i vital, on la força és la seva gent. Ho veiem amb la logística, amb l'organització, però amb els centenars de voluntaris i voluntàries que des de les 6 del matí estaven col·laborant amb l'esdeveniment, entitats, veïns, el veïnat d'aquí del barri de Ponent, que també s'hi ha volcat, entenent, òbviament, les molèsties que genera, però tothom s'ha volcat al carrer i estic segura que la gent també de la ciutat doncs, sortirà a animar els corredors.
3: Hem pogut parlar també amb el president del Club Ciclista de Granollers, que és un esdeveniment molt important. En Felipe Pérez ens explica que l'entitat celebra el seu centenari l'any vinent i assegura que mai s'haurien imaginat que Granollers seria escollida com a punt de sortida d'una etapa del Tour i que és una oportunitat única per donar visibilitat a la tradició ciclista de la ciutat.
10: Es una locura, porque no lo esperábamos ninguno, ¿no? Fue una gratísima sorpresa la elección de Granollers. Esto, para el Club Ciclista, que además el año que viene hacemos el centenario, pues es el mejor preámbulo que podía ser, ¿no? Entonces, ahora estamos empezando a ver esto, ya nos imaginamos la locura que es de colores, de todo el ambiente que hay aquí en el Club Ciclista, en el Tour de Francia. Así que a disfrutarlo al máximo.
1: Gràcies, Andrea. Des de Granollers, Anna i Xavi, vosaltres ho heu viscut aquí aquest cap de setmana. Anna Palet, bon dia, que no t'havíem saludat encara.
11: Hola, què tal? Bon dia, Helena.
1: Ho heu viscut aquí des de Barcelona i ha sigut un cap de setmana espectacular, no?
11: És impressionant, Xavi. Sí. La veritat que la dimensió que agafa el Tour de França, tu has seguit més anys, però veure-ho aquí a casa nostra impressiona i posa la pell de gallina.
12: Sí, jo crec que Barcelona ha passat amb nota el que és aquest Grand Départ, un Grand Départ que va començar amb la presentació a la Sagrada Família a l'Hospital de Sant Pau. Allà ja es va començar a veure que la gent responia i d'aquestes dues etapes que han anat pel territori català han demostrat doncs, que la gent té moltes ganes i jo em quedaria, tot i que hi ha hagut un llarg recorregut, em quedaria amb la gentada de Montjuïc, no? De la muntanya de Montjuïc, sobretot a la zona de l'escalada cap al castell, que va mostrar imatges, Anna, realment espectaculars.
11: Centenars de milers de persones que durant aquest recorregut de 200 quilòmetres que han fet entre dissabte i diumenge per Catalunya han omplert els carrers, i ara que comentaves Montjuïc, per mi el so de la jornada del cap de setmana és a l'autobús, a l'autocar del UAE Team, Tadej Pogacar i Isaac del Toro, un Pogacar que li va deixar d'alguna manera

0: Molt bona tarda. El preu mitjà dels nous contractes de lloguer es modera fins als 2.832 euros mensuals. Així consta en l'estudi elaborat pel portal immobiliari Pisos.d a partir de les 107 ofertes que han gestionat durant el segon trimestre de l'any. D'aquesta manera, el preu se situa en el tram més baix des de fa un any llarg, tot i que l'increment de propostes i la reducció dels metres quadrats hi tenen molt a veure. Escaldes torna a ser la parròquia amb els preus més elevats. Va fregar els 3.800 euros al mes, seguida d'Andorra la Vella amb 3.400. La Massana i Canilló estan en posicions intermèdies, freguen i superen per poc els 2.500 euros, mentre que la resta estan per sota dels 2.000. La més econòmica, amb molta diferència, és Encamp, que encara té preus al voltant dels 1.350 euros al mes. En el cas de la compra d'immobles, Escaldes i Ordino superen els 1,2 milions d'euros. La resta estan per sota del milió. En aquest cas, és important que l'oferta ha crescut força en aquest trimestre i tornen a fregar les 800 propostes. Una novetat que aporta l'informe és que divideix el territori més enllà del que és la parròquia, i això permet demostrar que la població amb el preu per metre quadrat més car de tot el país és el Vilar de Canillo, que frega els 10.000 euros. Per darrere hi ha Escaldes, en aquest cas sense cap divisió de zona, amb 9.500 euros. El Serrat d'Ordino i Escàs de la Massana també superen els 9.000 euros, mentre que Andorra la Vella, aquí també parròquia sencera, excepte la zona de Santa Coloma, i el Tarter els sobrepassa els 8.000. Per contra, les més assequibles són Encamp, per variar, el Pas de la Casa i els Cortals, que freguen els 4.400 euros al metre quadrat. Protecció Civil activa la prealerta per altes temperatures almenys fins dijous. Ho ha fet a partir de la vista taronja, que ha emès aquest diumenge el Servei Meteorològic per una nova onada de calor. S'allarga uns quants dies i es preveu que les temperatures arribin als 33 graus per sota dels 1.200 metres i puntualment als 37. A més, l'absència de precipitacions provocarà que la calor sigui intensa fins a altes hores de la nit i mantindrà unes temperatures mínimes força elevades, especialment a les zones urbanes. A les parròquies altes, l'increment serà més moderat, tot i que també podria arribar als 32 graus a 1.500 metres. Aquesta prealerta per altes temperatures es complementa amb la prealerta que vam fer ahir per risc d'incendis molt elevat. En aquest cas, era el cos de bombers qui situava el risc en el nivell 2, que equival a perill molt alt al centre i al sud del país, mentre que la resta del país es mantenia al nivell 1. Això fa que aquest Departament de Protecció Civil activi, com dèiem, la prealerta per risc d'incendis, que inclou una sèrie de procediments preventius d'acord amb la campanya de prevenció d'incendis forestals, en aquest cas la suspensió de les enceses de foc, el llançament de coets, de pirotècnia o restriccions també de l'ús del foc en zones de barbacoa. En clau política, Josep Duró defensa l'increment de la taxa sobre la inversió estrangera en immobles per evitar l'efecte negatiu que genera. El president del Comitè Executiu Provisional de Virtus no dubta que ampliar les fonts d'ingressos i la possibilitat de generar noves empreses és imprescindible per consolidar el procés de diversificació econòmic, però diu que no hauria de produir-se en l'àmbit immobiliari. Passats els anys, des que es va produir la llei d'obertura el 2012 i amb la problemàtica de l'habitatge disparada, creu que ha arribat el moment de limitar-la i ho faria de la mateixa manera que la resta de països d'Europa, que és incrementant els impostos.
1: La sola manera de seleccionar i de limitar és posar tributs, taxes i impostos més forts. Els de Suïssa són 30%, aquells que venen a invertir. Aquí a Andorra era un 3% i han passat al 6%. No hem d'inventar la sopa a l'all. Ja els altres països han trobat les mateixes situacions. No és una qüestió de fer un copyright, però tindríem d'adaptar-nos.
0: Precisament no creu que s'hagi fet prou feina encara per diversificar l'economia i, malgrat que les activitats tradicionals relacionades amb els serveis han permès que prosperin unes quantes generacions, ara ja no és així. En aquest sentit, recorda que si no es fa un pas cap a la digitalització i la consolidació d'un model econòmic basat en empreses d'alt valor afegit que estiguin relacionades amb la tecnologia, els joves que avui s'estan formant quedaran expulsats del mercat nacional de treball.
1: és necessari trobar també, situar-se empreses tecnològiques de que puguin ser adaptades a Andorra. Però cosetes que podrien interessar a l'economia andorrana i a la imatge d'Andorra, perquè té molts estudiants actualment que no trobaran feina aquí perquè no hem sigut preparar aquest pla de l'economia variada.
0: En referència a l'acord d'associació, admet que Virtus no ha definit encara una posició conjunta, però sí que reclama que aquelles parts que estan més interessades o que tenen la seva posició més definida siguin capaços de portar millors arguments per defensar-la. I la CEA valora molt positivament que la Generalitat adjudiqui l'estudi de viabilitat del Tram Valira. La patronal creu que la infraestructura ajudarà a desenclavar el país, a millorar la mobilitat exterior i la interior i facilitarà les relacions amb la comarca veïna de l'Alt Urgell. A més, millorarà la connexió amb l'aeroport de la Seu, que és una infraestructura clau per la Confederació Empresarial. Ho explica el seu gerent, Iago Andreu.
2: Si fos possible fer-lo, es pogués assumir el cost, és una molt bona iniciativa, evidentment. Tot el que sigui diversificar les vies d'entrada al país és una bona cosa. Sabem que un dels problemes, diguem-ne, històrics d'Andorra és el seu enclavament geogràfic, per tant, això està bé. A més, ens connecta amb una ciutat, que és la Seu d'Urgell, amb la qual cada vegada hi tenim i cada vegada hi tindrem més relació per molts motius. Hi ha l'aeroport d'Andorra, la Seu, que és una infraestructura doncs, vital també per Andorra.
0: Tot confiant que finalment sigui un projecte viable, la CEA el veu imprescindible per diversificar les connexions del país. La Generalitat de Catalunya, cal recordar, ha adjudicat aquest estudi per un import de 870.000 euros que defineix un pressupost aproximat de 250 milions d'euros i un traçat, tot i que aquest es limita a la frontera amb el Principat. La resta dependrà del projecte que defineix internament el país. I a Escaldes, Engordany reforçarà la seguretat durant la Festa Major. El Comú incrementarà la vigilància després dels incidents que es van produir fa uns dies a la Festa del Poble d'en Camp. Això significa més agents, més patrulles i més controls d'accés a l'aparcament dels BE2, que és l'espai principal on hi hauran els concerts nocturns. Durant 5 dies, del 22 al 26 de juliol, Escaldes incrementarà, per tant, les mesures de seguretat, tot i que en les darreres edicions no s'ha registrat cap episodi desagradable. Pel que fa a la programació, aquesta Festa Major oferirà concerts de 30 UFAM, un tribut al Canet Rock, la banda Neon i un viatge als anys 90. També hi haurà activitats infantils, cultura popular i una de les novetats, l'escenari, que s'instal·larà a la plaça de l'Església. Per cert, que en aquesta parròquia d'Escaldes el Tribunal Superior s'alinea amb el Comú en el litigi dels terrenys de Casa Xirro. La sala administrativa de l'organisme ha dictat una nova sentència a través de la qual confirma novament que la qualificació d'aquests terrenys en sòl urbà consolidat és nul·la. Segons informa la mateixa corporació, la resolució dona compliment a la sentència dictada pel Tribunal Constitucional, la qual, sense entrar en el fons de la controvèrsia urbanística, sí que demanava al Tribunal Superior que reforcés la seva motivació jurídica.

0: controvèrsia urbanística, sí que demanava al Tribunal Superior que reforcés la seva motivació jurídica. La sentència reitera, per tant, que els terrenys no reuneixen els requisits legals per ser considerat sòl urbà consolidat i ratificant la posició defensada pel Comú des de l'inici del procediment. Cal recordar que tot plegat va arrencar a partir de la declaració de legitimitat que va impulsar el Comú a l'any 2022. I el circ ha omplert les primeres sessions de Ràdio Andorra. El nou espectacle creat per al Principat de la companyia canadenca arrencava divendres en una premiere que va omplir la carpa i va permetre descobrir una proposta que combina acrobàcies, música en directe i una història inspirada en les cartes que, a partir dels anys 40, els oients enviaven a Ràdio Andorra per demanar les seves cançons preferides. El ministre de Comerç, Jordi Torres, demanava, explicava que es tracta de l'espectacle més vinculat amb la identitat del país que s'ha fet fins ara. Moment ara per conèixer la previsió meteorològica. Jordi Carbó, molt bona tarda.
1: Com estem? Bona tarda.
0: Doncs mira, Jordi, just ara ho acabàvem de dir a l'informatiu. Avís taronja per altes temperatures. S'esperen com a mínim fins dijous per sobre dels 33 graus a 1.200 metres amb pics de 37 graus. O sigui que desitgen molts ànims.
1: Vinga, va, no mereixem més la perdiu. Donaves tu unes dades. Des del migdia que ja passem dels 30 graus a pràcticament totes les valls. En breu assolirem les màximes. Si ahir a l'extrem sud del país fregàvem els 35, avui ja els superarem. I a Andorra la Vella ens situarem al voltant dels 35-36 de màxima, és a dir, tornem a aquells valors propis d'una onada de calor. Amb sol, en continuarà fent durant tota la tarda, de fet, també amb molt poca humitat, que és una mica la clau pel qual la temperatura està pujant tant, partint d'unes mínimes relativament baixes, 16 graus a Andorra la Vella, amb aquest cel tan net, doncs 20 graus més respecte a les màximes, que això a l'estiu no és que sigui massa habitual tampoc, això és més típic de la primavera o de la tardor, però bé, què és el que és habitual ara? Tot se surt de mare, i això, calor assegurada, molta calor assegurada per al que queda d'avui fins primeres hores de la nit.
0: Doncs anava a dir, què? Doncs ja t'acomiado, ja fins dilluns? Ah, no, dilluns no hi ets, coses que no. Passen.
1: Explica coses, pels pròxims dies.
0: Vinga, explica'm coses pels pròxims dies. Va.
1: Per començar, intentarem desxifrar quin és el dia que esperem que s'assoleixi la màxima temperatura i serà entre demà i dimecres. Molt. És a dir, seran els dos dies més càlids d'aquesta setmana, amb màximes que, a més, valls que avui superaran els 35 graus. A Andorra Vella podrien fregar els 36-37. Demà, com a novetat, durant la tarda ja tindrem algunes tronades que poden deixar alguns xàfecs, però sobretot fortes ventades i, malauradament, molts llamps i trons, de manera que compta amb el risc d'incendi. Sí. Tempestes que la segona meitat de la setmana tindrien protagonisme pràcticament durant totes les tardes, però igualment faria molta calor. De fet, a partir de dijous, quan baixarà la temperatura, igualment tindrem màximes de més de 30 graus. És molt probable que la setmana vinent tinguem una altra onada de calor.
0: Ostres, doncs no he passat aquesta que ja m'anuncies la pròxima. Gràcies, Jordi, no saps els ànims que em dones.
1: En fi,
0: Jordi Carbó, moltíssimes gràcies i continuem animant demà. Ja saps que estem en temporada d'estiu, per tant, doncs a la tarda no farem balcó, o sigui que t'escoltarem demà al migdia una altra vegada.
1: Que vagi bé, fins demà.
2: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges prèmium per Europa. PAC Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
3: Surs a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
4: Aquí a Andorra.
0: Canviem de sintonia i comencem aquí a Andorra. Avui hem començat la temporada d'estiu a Ràdio Ser Principat d'Andorra i això vol dir que fins a Meritxell.

0: Ell, l'aquí a Andorra anirà de 2:15 del migdia fins a les 2. Seguirem, per tant, amb tots vosaltres durant aquests mesos, però una estoneta menys. Avui conversarem a l'entrevista amb la Maia Martioda. Ella és la presidenta del Col·legi de Dietistes i de Nutricionistes d'Andorra i parlarem sobre l'entrada d'aquest col·lectiu a la cartera de serveis de la CAS. Amb ell tancarem el programa i no donarem pas al Carles Rossell i a l'Aquí Esports perquè durant aquests mesos d'estiu no hi haurà programa. Això sí, el programa d'esports tornarà al setembre. Nosaltres, mentrestant, arrenquem.
1: Vols participar als programes de Ser Andorra? Preguntar als convidats? Opinar a les tertúlies i debats? Envia'ns un WhatsApp, texta o nota de veu al 36 15 24 36 15 24 i digues la teva.
2: Aquest estiu, cuida els ulls com cuides la pell. A Visual Òptica Andorrana t'ajudem a gaudir del sol amb la protecció i la visió que necessites. Compra unes ulleres de sol i, per només 15 euros més, emporta-te les graduades. Promoció vàlida fins al 19 de juliol. Visual Òptica Andorrana, a l'Avinguda Carlemany 73 d'Escaldes Engordany.
3: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfè de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica. Es viu!

0: Amaia Martí, Oda, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda, Arnal.
0: Amaia, la cartera de serveis de la CAS incluirà diverses sessions de dietètica i de nutrició a partir del setembre. Així ho explicava fa uns dies la ministra de Salut, Helena Mas, qui argumentava precisament que ja està demostrat científicament que aquestes dues especialitats influeixen directament tant en la prevenció com en el tractament d'algunes malalties. Abans de parlar-ne de tot plegat, Amaia, explica'ns una mica doncs, com ha estat aquest procés per haver tancat aquest acord entre el Ministeri, la CAS, vosaltres, des de quan fa que hi treballeu i, sobretot, quins beneficis o com pot, des del vostre punt de vista, influir en l'assegurat?
1: Bueno, sí que és veritat que, abans de tot, Arnal, a mi sí m'agradaria agrair-ho, no? A la Junta anterior, perquè la feina que s'ha fet i el punt en el que vam arribar, no?, a tenir ja un acord tancat amb el Ministeri i amb la CAS, per si sí, apropar una mica, no?, el servei de la nutrició, que tant de bo, no?, que la tinguem aquí a Andorra i, a més, no?, sàpiguen, no?, que té una influència molt, molt, molt gran en la salut, en el benestar i, sobretot, també en el maneig, no?, de moltes malalties, sí, que és imprescindible, no?, perquè molta gent si necessita, no?, moltes vegades el suport, no?, d'un nutricionista i a vegades des del servei privat pues se ajuna una mica, no? Entonces, sí que fins i tot sí que a mi m'agradaria, no?, agrair sí a la Junta anterior perquè la feina que s'ha fet és més dels anys darrere i de la gent, no?, que ha estat, no?, al costat del Ministeri per tenir aquest acord. I bueno, i l'acord no és veritat que encara amb la CAS tenim uns punts, no?, que l'hem de donar una mica més de voltes. Però sí, l'acord és això, no?, que per la prescripció mèdica que el metge li podria donar, no?, a la persona que s'hi necessite per una raó de salut, una raó mèdica, sí, poguessi tenir, no?, dos sessions en el cas, no?, de les malalties digestives, es podrien tenir fins a sis sessions revisables en el cas del sobrepès i l'obesitat, y en el cas també oncològic pues també tindrien hasta dos sessions les persones.
0: I tant que sí. Perdona, sisplau, digues.
1: Sí. No, això el voldria dir, no?, que és veritat que la derivació sempre se farà, no?, des d'una perspectiva de salut i, sí, d'acompanyament per a la malaltia. Sí. Aquestes persones que volen tenir, no?, un suport d'una nutricionista per tenir un objectiu, no?, de rendiment esportiu o el rendiment, o més un objectiu, no?, de pèrdua de pes, però per un objectiu més d'estètica o de benestar, és veritat que no estaria, no?, a dins de la derivació.
0: Sí, sí, i tant. Perquè, escolta'm una cosa, dèiem, i reprenc les paraules de la ministra, està científicament demostrat que la dietètica i la nutrició doncs tenen una influència directa en el tractament o fins i tot en la prevenció de determinades malalties. Amaia, explica'ns amb quines malalties, perquè no sé si amb totes serviria, i una mica, doncs, d'alguna manera, doncs, com influeix el fet, perquè, perdona que ho redueixi a la mínima expressió, però al final, la dietètica i la nutrició estem parlant d'alimentació, no?
1: Clar, tu pensa que totes les malalties que tenen o que estan condicionades, no?, per l'estil de vida, aquestes, pues, bueno, sí, les malalties del cor, no?, hipertensió, triglicerídemia, colesterolèmia, bueno, les malalties com el sobrepès, l'obesitat, diabetes, malalties també que tenen un impacte al sistema digestiu, no?, la gastritis, les infeccions del Helicobacter pylori, les malalties de digestives que podrien ser més inflamatòries, no?, que afecten més a l'intestí, que sí, que tenen també un factor, no?, en el que influeix en l'estil de vida, no?, el com s'estan mantenint, no?, els hàbits del menjar i els hàbits de l'alimentació, pues bueno, pues sí, és veritat fan, no?, que tinguis més riscos de tenir, no?, aquestes malalties i això fa, no?, que una nutricionista, sense ser una professional sanitària on dona, no?, una medicació, pues, des de l'estil de vida, des de l'aliment, no?, podría, ¿no? Sí, ayudar, ¿no?, a que estas malalties, si se redueixen o que tengan una millor, ¿no?, un millor maneig, ¿no?, com podria ser també en el cas molt clar de la diabetes, ¿no?, que el diabètico és veritat que podria, ¿no?, sí, necessitar en algun moment la insulina, però si no té aquest suport, ¿no?, d'un nutricionista que li fa una mica l'educació nutricional per educar-lo, no? Com ha de menjar, pues és veritat que la malaltia no estaria mai controlada, no? I com l'exemple de la diabetes, pues bueno, pues tendríem també moltes enfermedades que tenen que veure amb això, no? Amb la salut del cor, amb la salut digestiva, el càncer també, o sea, molta la gent que també està padeixent, no? Del càncer. A vegades el factor que també més podria influir, no, amb ells seria la pèrdua de peix i la pèrdua de massa muscular que tenen durant la malaltia, no? Tenir un nutricionista a prop per prevenir aquesta desnutrició que tenen podria fer que aquesta persona, pues bueno, se podria recuperar, no, abans, sí, i que podria, no, recuperar la seva vida, no, després de la malaltia amb molta más vitalitat, ¿no? Y a vegades, pues bueno, pues aquest factor fa que, bueno, que las malalties sean más curtas, que sean més exitosas, ¿no? Desde un punt i més també de ahorro, ¿no?, sanitari. S'ha demostrat també que aquestes persones que tenen al costat un nutricionista, pues bueno, pues seran persones que segurament necessiten menys de fàrmacs, ¿no? I menys atenció sanitària, ¿no?, des d'un punt de vista de gast sanitari, no?
0: I tant que sí. Escolta'm, ja posats, és un nombre de sessions acurat, per exemple, les demandes o el que considereu els professionals que poden necessitar els pacients en aquest cas?
1: Sí, el número de sessions està ja tancat amb el Ministeri. Sí. És veritat que en el cas del sobrepès i l'obesitat seran sessions revisables per el metge i si el metge considera que pogués ser renovable, això també, pues, bueno, se tindria en compte, no? Però en principi són sessions tancades i si després la persona si considereix que necessita, no, més sessions, pues bueno, pues sí que hauria de continuar a la consulta d'una manera privada, no? Però bueno, però també és una mica és veritat que bueno, jo lo veig així, no? És una mica també d'apropar el servei, no, a gens que igual al principi no tindria, no, aquesta possibilitat, no, d'entrar dins d'una consulta de nutricionista i si després considereix aquesta persona que si necessita més sessions, pues bueno, pues sí que hauria de ser de manera privada, en principi les dues primeres sessions sí que aquesta persona tindria ja el material per fer-se una mica més car, no, de la situació que té.
0: Clar que sí, perquè aleshores, perdó, perquè un altre tema de conflicte, al final, doncs, els professionals sanitaris, per una banda, doncs, esteu disposats i fins i tot voleu participar de la cartera de serveis de la CAS, però per l'altra banda, és veritat que hi ha diversos professionals que després, un cop hi són, doncs també reivindiquen actualitzacions de tarifes o preus baixos, perquè al final formar part de la cartera de serveis t'inclou o t'implica, doncs, reduir la tarifa respecte a la consulta privada. Ho dic perquè també en aquest sentit tota la negociació, ja no només des del punt de vista de les sessions, com et demanava ara, sinó, per exemple, doncs, el preu de la sessió, que ens va dir la ministra que serien de 28 euros, dels quals l'usuari només en pagarà una quarta part, si no vaig errat, la tercera, les altres tres quartes parts les pagarà, doncs, la casa, evidentment. Doncs això, si amb aquest, a nivell econòmic, doncs, també esteu satisfets.
1: Clar, el punt era això, no? Des del col·legi teníem molt, molt, molt clar que sí que volíem arribar, no, a un acord, perquè consideria, si pensàvem que això, no, que l'acord era molt més important. Que bueno, però sí era important al mateix temps per tenir un servei, no, sostenible a llarg termini, que a nivell econòmic, sobretot, no? Més que res perquè totes les nutricionistes que estem a dins del col·legi mantenim, no, una consulta privada i tots sabem, no, quines són els estalvis, no, i els llogars i el gas, no, que té, no, una consulta privada, i per nosaltres era molt important si tenir un bon acord amb el Ministeri i bueno, i això ha fet, no, que les sessions, pues bueno, pues que sí que no poguessin ser infinites ni que tancàrem, no? Una mica sí, el número de sessions per pacient.
0: Clar que sí, perquè escolta'm, perdona.
1: No, això volia dir, no? Uh-huh. Que també havíem posat una mica el cap a tenir un bon acord, que al mateix temps sí és veritat, que jo crec que és important, no? També tenir aquest matís, aquest primer any per nosaltres serà un primer any pilot, no?
0: Sí.
1: I estarem treballant treballant a dins del col·legi, tenim com una comissió, no? Per treballar en aquest acord, i si veiem, no? Que tenim alguna dificultat o que el servei se podria millorar o que, sí. Bueno, sí que és veritat que va ser un primer any pilot on estarem a prop, no? Del Ministeri de Salut, per donar-li una mica més de força, no? A aquest acord que poguessi mantenir-se a llarg termini i no tancar-lo, no? Perquè no és sostenible, no? A nivell de rendiment econòmic.
0: Clar que sí. Ah, no malinterpretis, Amaia, no és que vulgui posar-li més aigua que al vi, però ja saps també que altres professionals sanitaris, doncs, sí. Quan, o altres, més ben dit, altres col·legis professionals que han tancat algun acord amb la cartera de serveis, després estan expenses que els professionals s'hi adhereixin. En alguns casos hi ha hagut més adeptes que d'altres. En el cas dels dietistes, en el cas dels professionals de la nutrició, creieu que aquest acord, és a dir, creieu que si es convencionaran molts o no, o ja ho veurem?
1: Aquest punt és un altre punt, no? Sí que és veritat que des de som un col·legi petit, és veritat que no som al col·legi, no estem més de 25 professionals col·legiats, però per això, no? Per nosaltres sí que era important des de dins, no? Tenir un bon acord, perquè sí volíem que fos una mica atractiu, no? Per la majoria dels professionals que sí estan treballant, no? Al servei sanitari. És veritat que aquests companys que fan més el servei, no? A esportistes o que estan a dins, no? d'una sí. clínica estètica, pues, bueno, pues jo entenc que no seran, però sí, en principi, sí que som. La majoria dels col·legiats, els que estan interessats d'estar a dins, a dins de l'acord.
0: Doncs, Amaia Martioda, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquí a Andorra. Que passis molt bon estiu i, com sempre, n'estarem molt pendents de com evoluciona.
1: Adéu, que vagi bé, gràcies.
2: Aquí a Andorra. Escollir el nom del teu fill et va costar. Escollir els mobles per la seva habitació et costarà molt menys. Vine a les rebaixes de Mobles La Fàbrica i troba els mobles que encaixen més amb tu, fins a un 50% de descompte. Andorra, carrer Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
3: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com, el suport que el teu negoci necessita.
4: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Andbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Andbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Andbank, el millor per al teu negoci.

0: el año 2011 en Galicia. La presidenta de la Comunidad de Madrid lo ha reiterado y ampliado en la Asamblea de Madrid y, desde luego, si tengo responsabilidad de gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando.
1: Una ley nacional, un texto polémico, el de Ayuso en Madrid. Dicen en Génova que están trabajando en esa ley que Feijóo va a incluir elementos de esa ley de Ayuso y detalles también propios. Este es Borja Sémper, hace unos minutos en la sede nacional del PP en la calle Génova.
2: Ya lo hizo en el año 2011 en Galicia el presidente Feijóo, y recientemente lo ha impulsado también con mayor alcance la presidenta Ayuso en la Comunidad de Madrid. En definitiva, estamos hablando de una ley para que el concebido no nacido compute en ayudas, en beneficios y en subvenciones que dependan de la renta familiar o de la composición de la unidad
1: familiar. Esto dice el PP. En Vox están encantados, como no, con esta idea, aunque quiere más. Este es el portavoz de la ultraderecha, José Antonio Fuster.
3: Es una ley que en su espíritu nos parece bien porque representa bien una posición de Vox, que es el respeto a la vida, desde la concepción hasta la muerte, no solamente a partir de la 14ª semana. Le dijimos, es una ley que nosotros modificaremos, que nosotros mejoraremos muchísimo cuando gobernemos.
1: Y nosotros a las 2:30 vamos a escuchar las críticas de la oposición y de los grupos que cuestionan esta ley, que, por ejemplo, recordemos, concede los derechos de una familia numerosa a aquella que espera un bebé, con dudas jurídicas razonables sobre los derechos que otorga además a uno nacido. 2 minutos. Esta mañana, por cierto, Vox ha plantado a Juan Manuel Moreno en su primer compromiso como partido de gobierno en Andalucía. La ultraderecha no ha acudido al acto homenaje a Blas Infante, padre del andalucismo. María Jesús Montero, esta mañana en Hoy por Hoy, le decía a Pedro Blanco que este pacto PP-Vox es el más reaccionario de todos.
4: Es que este señor lo que le interesaba sobre todo era que en la foto, las fotos correspondientes, aparecieran cuantos menos miembros de Vox mejor, pero que las políticas las asumía desde el primer momento. Y se ha hecho un acuerdo en 3 semanas porque se ha tragado con todo el ideario de Vox.
1: Ampliamos ahora en Hora 14 Andalucía. La entrevista completa está en la app de la SER. Luego lo contamos todo, también a la espera de la decisión que pueda adoptar en las próximas horas el juzgado de Peinado sobre el pasaporte de Begoña Gómez. La mujer del presidente del gobierno pidió que se lo devolviera para poder viajar a la cumbre de la OTAN en Ankara, y Peinado, o casualidad, se ha marchado de vacaciones. La decisión la va a tomar el juez sustituto.
5: Mundial 2026, Cadena SER.
1: Pero hoy, por encima de todo, son noticia dos cosas: el calor y el Mundial. España se juega su continuidad frente a Portugal, un rival próximo, un rival serio, pero también un rival complicado. La cita es a las 9 en Dallas. Antón Meana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, aquí buenos días, las 7 y 3 de la mañana, y ya se nota que es ambiente de partido grande. España se la juega contra Portugal y no podemos fallar, está mejor el equipo, pero decir Luis de la Fuente que hace falta subir el nivel, que jugando como hasta ahora no seremos campeones del mundo. Apostamos porque va a repetir el mismo 11 que derrotó a Austria, y en Portugal, atención, juega arriba Cristiano, sinónimo de gol. Lo contamos en Carrusel desde las 7 de la tarde.
5: Todo el Mundial 2026 en la Cadena SER.
1: Y lo dicho, muchísimo calor, previsiblemente el peor día de esta segunda ola del verano, y con los termómetros disparados, Jordi Carbó.
7: Durante toda la semana va a hacer mucho calor en todo el país, pero especial atención hasta el jueves, viernes en algunas provincias, que es cuando vamos a tener valores propios de ola de calor. Después baja la temperatura, pero igualmente continuará haciendo mucho calor. Y aparte de las altas temperaturas, en general esta tarde máximas de 35 a 40 grados, superando los 40 en el interior de la península, mucha atención también a las tormentas. Entre esta tarde y la noche se formarán en el interior, localmente algún chubasco intenso, pero sobre todo muchas descargas eléctricas y fuertes rachas de viento.
1: Pues tarde de calor, tarde de radio, pegados al carrusel, con la producción de Aldo Gómez y con Nick Sutherland y Juan Carlos Fernández en el control de sonido. Arrancamos, son las 2 de la tarde y 4 minutos.
8: Hora 14, Catalunya. Joan Bufill.
9: Protecció Civil demana no accedir al medi natural. A banda del massís de les Gavarres, es tanquen els espais de la Ribera Salada del Solsonès i la Baronia de Rialp a la Noguera. El risc d'incendi està disparat amb l'arribada de la segona onada de calor aquest estiu, que el Servei Meteorològic avisa durarà fins dijous.
10: Serà una onada de calor més llarga i més intensa que la que ja vam patir per Sant Joan. De fet, ens esperen 3 dies, com a mínim, de temperatures molt altes, extremadament altes, de manera extensa a tot Catalunya, i en aquest sentit hem activat avisos de situació meteorològica de perill per calor molt intensa.
9: S'activa l'alerta arreu de Catalunya també per calor nocturna el dia més fort demà. Les temperatures poden arribar als 42 graus a Lleida, Terres de l'Ebre o l'Empordà. El pla Alfa col·loca pràcticament també tot Catalunya en risc molt alt o extrem d'incendi. Ha començat fa poca estona un incendi a Terrades a l'Alt Empordà mentre els bombers continuen extingint el foc de les Gavarres, que ara està estabilitzat. Els acompanyarem. El nostre company en Carles Couso ens ho explicarà dins d'un camió de bombers que controla que el foc no reavifi. Farem balanç d'aquesta calor prematura. Des del mes de juny a Catalunya han mort 1.103 persones més que l'any anterior i són morts que el model de la Universitat Carlos III atribueix a la calor. La Generalitat admet preocupació.
11: Estem amoïnats perquè està durant molts dies. Ja en tenim normalment dos, tres onades de calor cada estiu i en aquests moments portem des de pràcticament després de Sant Joan amb unes temperatures que van pujar molt, que van començar a baixar, però que no han arribat a la normalitat.
9: Tot això en aquest dilluns en què anirem a Osona i al Ripollès. Ara mateix ja està passant la tercera etapa del Tour. Ha començat aquest migdia des de Granollers i aquests són els aficionats que l'han vist passar fa poc per Vic.
12: Sí, vivim aquí a la Rambla del Passeig i bueno, estàvem aquí amb les nenes que els feia gràcia veure el Tour de França i dic, doncs mira, tinc unes cadires de càmping, doncs les aprofitarem aquí a l'ombra perquè fa molta calor.
9: L'última etapa que passarà per Catalunya també per la Collada Toses fins a les Angles. I un estudi dona la resposta a un dels dilemes que més ronda pel cap les dones que són a la trentena. Congelar òvuls abans dels 36 anys duplica les possibilitats de ser mare a partir dels 40. Ho han determinat investigadors de l'Institut de Sheus després d'estudiar 2.000 dones durant una dècada.
13: Al voltant d'una de cada 10 pacients que venen a descongelar els seus òvuls no tindran ni la possibilitat de quedar-se embarassades perquè no haurem obtingut cap embrió. Per assolir l'èxit recomanem congelar entre 10 i 15 òvuls quan són menors de 36 anys.
9: De seguida ho ampliem. Abans informació de servei, recordeu que avui era el dia en què la R3 de Rodalies entre Ribes i Puigcerdà recuperava els trens, però només començar a les 6 del matí una incidència a la infraestructura entre Ripoll i Ribes obliga a tallar la circulació. Per tant, continuen els busos en aquesta R3 entre Ripoll i Puigcerdà, aquest servei que havia de tornar avui, que estava tallat des del gener després de l'accident de Gelida. A la tècnica, Tomàs Sánchez, a la producció, Èlia Pijuan. Des d'ara i fins als quarts ho expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
8: Cadena SER i SER Catalunya. Hora 14, amb Joan Bofill.
9: Què tal? Bona tarda. El Servei Meteorològic de Catalunya acaba d'activar alerta per calor extrema a tot Catalunya fins dijous. És quan ha de durar la segona onada de calor amb temperatures per sobre dels 40 a Lleida, l'Empordà, a les Terres de l'Ebre. De seguida us farem tot el detall d'aquesta previsió, però abans hem d'anar fins a la Bisbal d'Empordà, allà hi ha el centre de control dels bombers, per saber l'última hora de l'extinció de l'incendi de les Gavarres, recordem, estabilitzat. Però també hi ha un altre incendi que preocupa a Terrades, a l'Alt Empordà. Carles Couso, des de la Bisbal, bona tarda.
14: Hola, bona tarda, Joan.
9: Avui ens has dit moltíssimes vegades que el que preocupa més els bombers és que passi justament el que està passant, simultaneïtat de focs. Quina és l'última hora?
14: Doncs fa pocs minuts que els bombers treballen en un incendi que afecta vegetació agrícola a Terrades. Ens admeten que avancen força i que han decidit enviar-hi tots els mitjans aeris que fins fa pocs minuts sobrevolaven la zona de les Gavarres. Volen evitar de totes que afecti l'incendi de Terrades massa forestal, perquè això, admeten, estem en fase inicial, encara podria complicar la situació. Un incendi al de Terrades que ja hauria afectat, però totalment una granja. Els preocupa, com deies, molt que hi hagi dos focs grans a Catalunya, perquè això els posaria molt i molt difícil complir amb l'objectiu que tenen aquí, a l'incendi de les Gavarres, controlar l'incendi, que recordem és la fase prèvia a l'extinció. Ja sense altres focs simultanis, això de poder controlar l'incendi de les Gavarres no serà feina fàcil, ens admeten, i només compten poder-lo donar com a controlat aquest vespre si es compleixen els millors pronòstics. I això, Joan, què vol dir? Doncs que el vent de la tarda no apreti tant com aquests últims dies. Està això entre les previsions i que tots aquells punts crítics calents que es van encenent es puguin apagar, com s'ha fet fins ara durant tot el matí, pràcticament en un tres i no res. La preocupació dels 140 bombers que hi ha sobre el terreny se centra en tres grans punts. D'entrada, al flanc dret. Allà asseguren encara els queda un bon tall per repassar possibles represes del foc. Recordem, aquest flanc dret és el que queda a la cara interior del massís de les Gavarres, aquell que hem anat estat dient des de divendres que pot arribar afectant els pitjors dels casos unes 30.000 hectàrees. Després hi ha una altra zona crítica, que és una zona de barrancs a prop de la carretera de la Ganga, aquesta carretera on va començar l'incendi, una carretera que connecta Calonja i la Bisbal. I el tercer punt crític, on també hi ha molts d'aquests 140 bombers, és un punt intermig dels dos flancs, un punt que queda al mig de la zona afectada per les flames. La nota positiva, Joan, a aquesta hora, és que la zona pròxima a les urbanitzacions, recordem-ho, el foc de les Gavarres ha cremat 11 cases i n'ha afectat parcialment 14, fa estona que en aquesta zona no hi ha flamarades, però missatge important dels bombers. Qualsevol català, catalana, que vegi una flamarada, una mica de fum, que truqui immediatament al 112.
15: Doncs important aquest consell dels bombers. Carles, un cop estabilitzat aquest incendi, quina és la tasca dels bombers? Quina és la feina? Com funciona? Tu, de fet, has pogut acompanyar-los en un camió de bombers aquest matí fent la feina d'extinció d'aquest foc.
14: Sí, els hem acompanyat a fer una de les feines clau perquè l'incendi es pugui donar per controlat. Els bombers van amb un 4x4 fins a un punt concret, informen de la seva situació als comandaments.
16: Vau venir al drap, bueno, perfecte. Nosaltres estem cal de fer el relleu...
14: I es posen a resseguir el perímetre de tota l'àrea estabilitzada en la que ja hi ha una mànega d'aigua instal·lada. Metre a metre, amb més d'una eina, repassen el terra, també les soques, que tot i estar sota terra poden haver quedat afectades i fer aixecar alguna fumarada. Xavier Encinas, sergent dels bombers.
17: Un cop ja ha passat la línia d'aigua, fixar el perímetre amb eines manuals, perquè hi hagi una separació física en lo que no ha cremat amb lo que ha cremat, perquè si no l'incendi podria anar creuant en el lloc que tingui continuïtat vegetal i es tornaria a obrir.
14: Serà una feina que durarà durant tota la tarda i que és clau per poder controlar l'incendi. I una dada interessant, sorprenent fins a cert punt, és que el calor està sent ara un aliat pels bombers, perquè fa que a les zones calentes, en aquests punts crítics on pot haver-hi represes, s'aixequin amb més facilitat les flamarades o zones de fum, i això fa que ràpidament els bombers que estan sobre el terreny, n'hi ha 140, o bé avisin un helicòpter que tira immediatament aigua en ella, o que ells, amb aquestes mànegues d'aigua que ja hi ha instal·lades per tot el perímetre, puguin apagar-ho ràpid.
15: Doncs pendents de qualsevol novetat des de la Bisbal en aquests dos incendis, amb bones previsions, amb bones notícies de moment. Carles Couso, qualsevol novetat ens avises. Gràcies. Hi ha hagut gairebé una trentena de cases afectades per aquest foc, masies, granges de la zona. Martí Olivés, el punt on va començar tot, en una carretera que creua el massís, on allà va saltar aquesta espurna d'una radial amb la que hi treballava un operari. Martí, bona tarda.
18: Bona tarda, Joan.
15: Tu has parlat amb diferents veïns afectats.
18: Sí, jo ara mateix sóc, com dius, a la zona zero. La carretera de la Ganga, que és on va començar, està tancada, però hem pogut accedir-hi a través d'una pista lateral i veig perfectament com va començar tot. És a dir, encara tinc certes clapes de bosc cremat que van començar en una zona de bosc d'Alzina i com van esparcir-se ràpidament cap a un camp. Hi ha una de les bales de palla que encara té restos de cremades. Com van anar saltant el que dèiem dels incendis de sisena generació, no? Com van anar saltant metres a metres fins a escampar-se ràpidament. I encara també hi veig que hi ha on havien fet el perímetre els bombers amb les mànegues d'aigua que ara comentava en Carles. Hem pogut parlar amb algun dels veïns que estaven a tocar d'aquesta zona, una de les primeres finques que hi ha aquí on es va produir l'incendi, que ens explicava que van haver de, durant les primeres hores, ser ells qui combatessin el foc, perquè, clar, els bombers tenien certs dilemes. Tenien una casa de colònies a tocar d'aquest incendi, per tant, van concentrar-se primer en aquelles afectacions, no?, perquè hi havia 150 nens de colònies que estaven confinats, i va ser ell, amb l'ajuda d'altres operaris, qui van combatre a les primeres hores de foc. Li ha quedat una part del galliner afectat, però pensa que és una casa amb jardí, amb força jardí, per tant, estava força satisfet de com havien reaccionat. Tot i així, tot i que la Bisbal de l'Empordà va ser l'escenari zero del foc, on també s'ha escampat és cap al flanc de la costa. En Carles deia, el flanc dret és el que preocupa més. Aquest és el que va cap a l'interior, cap a Girona, no? Però el que fins ara ha tingut més afectació és el que desemboca a Calonja, a la Costa Brava. Nosaltres també hem estat allà en algunes de les urbanitzacions. Hem pogut ser a Mas Ambrós, que ara mateix hi ha poc moviment, jo crec que hi ha poc moviment, perquè és una zona sobretot de segones residències, amb dia feiner, hi havia a primera hora del matí molt poca activitat, i hem pogut parlar amb alguns dels veïns que també ens deien que havien pogut tornar, però que ho feien amb certa por.
19: Ells venien, nosaltres anàvem, se'ns va encendre el foc a nosaltres, va venir un munt de veïns amb mangueres, nosaltres vam anar a buscar una altra veïna, i bueno, ens hem anat ajudant, sobretot ahir. Avui està tot molt més tranquil.
18: d'aquesta manera, sobretot el que ens diuen és, encara que no formin part d'aquesta vintena llarga de cases que han quedat afectades, pensa, Joan, que en tota la zona hi ha molta gent que encara no té llum i aigua des de divendres. Per tant, amb les afectacions que això té, també hem pogut parlar amb comerços, com ara una casa rural, que ens explicaven que totes les reserves de tota la setmana, no només d'aquest cap de setmana, sinó fins ben entrat el cap de setmana que ve, se li havien cancel·lat. Ens deia que havia perdut 4.000 euros només per aquesta cancel·lació de reserva. Per tant, el foc, més enllà de la sort de que no hi ha hagut danys personals i dels danys materials que hagi pogut produir en alguns habitatges, també té aquest rerefons de les molèsties, del malestar, de gent que està sense llum i aigua i que tot i així han de treballar a pagès o en altres coses, i també dels efectes de l'impacte que ha tingut econòmic en alguns negocis.
20: He vist que ha arribat fins a Cat Munt, que és un dels masies que hi ha a dalt la muntanya. No sé l'abast que hi ha per darrere, però és impressionant i és molt, molt, molt i molt trist per les persones que hem viscut aquestes muntanyes i ens hem crescut aquí.
18: I la fotografia, els veïns el que ens expliquen, aquesta tristesa de tot i que fa molts anys que es diu que les Gavarres es podien cremar, doncs veure que finalment això s'ha fet realitat.
15: Gràcies, Martí, per la feina. Que vagi bé.
18: Fins ara.
15: Perquè us en feu una idea, només ahir a la tarda els bombers van rebre 15 avisos de focs forestals per tot el territori. És el que més preocupa, que apareguin focs simultanis, ara ens ho deia en Carles. Els agents tanquen els accessos als espais naturals de la Ribera Salada, el Solsonès, la Barònia de Rialp a la Noguera. Evidentment, també es manté tancat l'accés en aquest massís de les Gavarres. Els agents rurals han actualitzat el risc d'incendi per avui. Si mirem el mapa de l'anomenat Pla Alfa, pràcticament tot Catalunya està en risc alt, que és nivell 2, però hi ha 385 pobles i ciutats a nivell 3, que és perill molt alt d'incendis. Bàsicament tot l'Empordà, la Plana de Lleida, Terres de l'Ebre, Catalunya Central, Penedès, Garraf i Vallès Occidental. I el risc ja és extrem màxim, 4 sobre 4, en 11 municipis del Baix Empordà, 9 del Gironès, 8 de la Noguera, 5 del Solsonès, 4 de l'Alt Urgell, 3 de la Terra Alta, 2 de la Ribera d'Ebre i 1 al Segrià. Busqueu Pla Alfa al web del Departament d'Interior per saber exactament en quina situació es troba el vostre municipi. Oriol Soler, què tal? Bona tarda.
21: Què tal, Joan? Bona tarda.
15: Recordem què no es pot fer quan estem en nivell 3 o 4, nivell màxim de perill d'incendi.
21: Doncs al nivell 3 del Pla Alfa queden sospeses totes les activitats amb risc d'incendi, fer foc a qualsevol àmbit, utilitzar maquinària, bufador, radials o qualsevol eina que pugui deixar anar espurnes o descàrregues elèctrics. També queda totalment prohibit utilitzar material pirotècnic o fer crema de rostolls. El 4 és el nivell més elevat de tots de vigilància i prevenció, i a les restriccions anteriors s'hi sumen les que dicti Interior, que avui inclouen aquesta limitació total d'entrada i activitat a grans espais forestals com a mesura de prevenció.
15: Jordi Carbó, què tal? Molt bona tarda.
22: Bona tarda.
15: Quines condicions meteorològiques hi ha perquè el risc sigui extrem d'incendi i fins quan han de durar, Jordi?
22: Doncs mira, les condicions més complicades les tindrem sobretot dimecres, ara detallarem per què, però en línies generals, diverses idees. La pluja ha estat escassa els últims mesos a gran part de Catalunya, les temperatures molt altes es van registrant des de finals de maig, ja amb una onada de calor al juny, aquesta altra que tenim ara mateix, tot plegat està configurant un terreny que, si bé encara la vegetació aguanta molts llocs, altres no, altres ja està molt eixuta i és l'escenari ideal, no?, perquè si s'inicia un incendi, doncs sigui difícil aturar-lo. Dèiem que dimecres serà el dia més complicat, però compte les pròximes hores perquè tindrem aquest règim de vents que s'està fent tan famós, no?, el de la marinada. No hi ha tramuntana ara, però sí que les pròximes hores la marinada continuarà bufant a gran part de Catalunya, a l'àrea de l'incendi de l'Empordà, doncs amb ratxes de més de 40 km per hora, i fins ben entrada la nit no acabarà de desaparèixer del tot aquest vent. Però tornem a dimecres. Dimecres es donarà la coincidència de més factors, encara que posaran o elevaran encara més el risc d'incendi. Temperatures molt altes. La onada de calor arribarà al seu màxim entre dimecres i dijous. Humitats encara més baixes i tempestes de calor, o dit d'una altra manera, tempestes seques, que si aquesta tarda tan sols afectaran el Pirineu de Lleida, dimecres ja podrien afectar més comarques fora del Pirineu, i el perillós d'aquestes tempestes és que deixen poca aigua i a sobre van acompanyades de moltes descàrregues elèctriques, molts llamps, i en el moment en què cauen els llamps, ratxes de vent que poden superar els 80 km per hora. De manera que insistim en el fet que tota precaució és poca.
15: Sobre l'alerta de calor extrema que fa poca estona ha activat el Servei Meteorològic de Catalunya, també és per calor nocturna, Jordi. Les temperatures tornaran a batre rècords. Fins quan arribarem?
22: Els rècords ho anirem veient, ens aproparem als rècords, però la idea general és que aquesta setmana, tota la setmana farà molta calor, però entre avui i dijous, algunes comarques divendres, és quan tindrem el màxim, que això es traduirà en màximes de 35 a 40 graus a tot el territori, superant els 40 a l'interior, sobretot a Ponent i a l'Ebre. A les nits, això anirà per barris, o per comarques, millor dit, a tota la costa. I a l'Empordà no es baixarà dels 25 graus i fins ben entrada de la nit, a prop dels 30. En canvi, a l'interior i als Pirineus, com la massa d'aire és molt eixuta, sí que la temperatura podrà baixar més. Aquesta onada de calor s'acabaria a finals de setmana, però tot apunta que la setmana vinent hi ha molta probabilitat de que en tinguem una altra.
15: Déu-n'hi-do. Doncs ho anirem explicant. Jordi Carbó, com sempre, moltes gràcies.
22: Que vagi bé.
15: La investigació per determinar el responsable de l'origen del foc a les Gavarres continua. A CERCatalunya.cat hi ha aquest vídeo on es veu just com començava també l'operari que va trucar al 112 quan va veure que la radial amb la que treballava va encendre la vegetació al marge de la carretera. Aquest operari, quedat en llibertat, va declarar davant la policia i el dubte és saber si ell coneixia que amb aquest Pla 3 no es podia fer el que estava fent o si la seva empresa, Uri, el va enviar allà sense conèixer la llei.
0: Sí, ara mateix els Mossos pendents de dues coses. Per una banda, la declaració de companys de feina d'aquest operari, per l'altra, que l'empresa subcontractada enviï l'informe que ha reclamat la Conselleria de Territori, la Generalitat, que és qui al final havia contractat aquesta empresa per fer aquestes tasques. Els sindicats han sortit en defensa del treballador, recordant que és molt important saber exactament quines ordres o instruccions concretes va rebre de l'empresa i també si se l'havia informat de les restriccions que tenia a l'hora de fer aquestes tasques. Camil Ros, secretari general d'UGT a Catalunya.
2: I falta veure com ha anat tot, però doncs ha estat detingut dos dies el treballador, però els responsables de l'empresa han passat el cap de setmana on l'hagin volgut passar, no? Per tant, jo crec que aquí hi ha una responsabilitat.
0: Declaracions de Camil Rosa d'aquí Catalunya.
15: Sabeu que sobre la calor hi ha un model, el de la Universitat Carlos III, que calcula l'excés de mortalitat d'un any per l'altre, estima quines morts causa la calor. Des del mes de juny, amb dues onades de calor i amb una temperatura mitja de 10 graus per sobre, es calcula que a Catalunya han mort 1.103 persones. La Generalitat, Uri, admet que les dades ja són preocupants.
0: Sí, el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, diu que les dades que té controlades la Generalitat vinculades a cops de calor o deshidratacions no són bones i recorda, com deia ara el nostre meteoròleg Jordi Carbó, que aquesta onada de calor durarà ben bé fins a mitja setmana.
3: Sabem que hi ha mortalitat associada a la calor, no és que la gent vagi caient pel carrer morta per la calor, sinó que són condicions que ja existeixen que s'agreugen amb la calor i que acaben precipitant. Nosaltres anem monitoritzant també els cops de calor, les deshidratacions, els síncopes, i realment estem amb unes xifres que són preocupants.
0: Declaracions a l'Aquí Catalunya, on ha admès també la preocupació que hi ha a la Conselleria de Salut per la durada cada cop més llarga d'aquestes onades de calor.
15: Dos minuts i repassem més notícies.
23: Ni quarts ni hores.
24: Jo sóc l'Oriol Llopart i us vinc a presentar la meva secció.
23: Joc d'històries.
25: No és com un programa clàssic.
23: I anys i panys.
26: Som la família Ferrer.
23: Ha arribat l'hora de veure transformats en un programa els Premis Idea Ràdio 2026 de SER Catalunya. El dijous 9 i el divendres 10 de juliol, a partir de la 1 del migdia, escoltarem els projectes guanyadors en un programa especial conduït per Elena de Diego i Marina Fernández. A la SER i SER Catalunya, fem sonar els Idea Ràdio 2026.
27: Col·labora la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Universitat Ramon Llull, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
28: Ràdio SER Principat d'Andorra.
29: Vols fer el pas cap a una mobilitat més sostenible? Amb el préstec Ecomobilitat de Crean, pots. Finança el vehicle que vols. Elèctric, híbrid, híbrid endollable, fins i tot la bicicleta elèctrica. Amb condicions avantatjoses. Euríbor 12 mesos, més 2,95%. Quotes adaptades a tu i fins a 60.000 euros. Préstec Ecomobilitat. La mobilitat eco que vols amb el finançament que necessites. Consulta en les condicions a crean.ad.
30: Si ets d'aquí, fas vida aquí, no cal que t'informis allà. Aquí a Andorra, el programa d'actualitat amb entrevistes, personalitats i experts del país. De dilluns a divendres a partir de la 1 del migdia, tota la informació sobre el dia a dia al Principat. Aquí a Andorra, amb Bernal Sanllehí, a Ràdio SER Principat d'Andorra.
31: Hora 14, amb Joan Bofill.
15: 5 minuts i seran 2:15. La Generalitat ja té a les seves mans l'informe de l'OCDE per millorar la situació de l'educació a Catalunya. I en aquest informe l'OCDE desaconsella fer una rebaixa generalitzada del nombre d'alumnes per aula i millorar, per tant, els resultats del sistema. Es defensa que serà més efectiu invertir els diners que costaria aquesta mesura a donar més recursos a les escoles que concentren més necessitats i a millorar el sou dels professors més ben preparats. Aquest informe ens el resumeix la Soler de Domínguez. Hola, Soler.
1: Hola, què tal, Joan? En el seu primer informe de diagnosi sobre com millorar els resultats del sistema educatiu a Catalunya, els experts de l'OCDE defensen que cal concentrar la inversió en aquells centres que tenen més alumnes amb dificultats. I aquí sí, en aquests centres, reduir el nombre d'alumnes per aula i incrementar els suports que tenen els professors per poder acompanyar aquests estudiants, però no fer una rebaixa lineal a tot arreu, com han demanat reiteradament els professors a les protestes d'aquest any, perquè diuen és una mesura molt cara i que es nota poc en els resultats. Els responsables de l'informe defensen també que serà més efectiu utilitzar aquests recursos per pagar millor els professors més ben preparats, aquells que treballen als centres més complexos i aquells que assumeixen més responsabilitats, i també per poder atreure talent a fora i aconseguir que els millors professionals vulguin dedicar-se a la docència.
15: Gràcies, Sole. I en l'àmbit de la ciència és segurament un dels dilemes que més ronda al cap de les dones que estan a la trentena d'edat. Si congelar òvuls i a partir de quan, amb tots els diners que això suposa? Doncs un estudi resol el dubte. Congelar òvuls abans dels 36 anys, atenció, duplica les possibilitats de ser mare a partir dels 40. Investigadors de l'Institut de Sheus han avaluat prop de 2.000 dones que estaven en aquesta fase durant una dècada i avui presenten els resultats al Congrés d'Embriologia de Londres. Cèlia Pijuan.
4: L'estudi conclou que congelar òvuls abans dels 36 anys és l'opció més efectiva per poder tenir fills més endavant, tot i que no garanteix l'èxit al 100%. Miquel Soler és el cap del laboratori de criopreservació de Sheus Dona.
5: Al voltant d'una de cada 10 pacients no tindran ni la possibilitat de quedar-se embarassades perquè no haurem obtingut cap embrió. Per assolir l'èxit, recomanem congelar entre 10 i 15 oòcits quan són menors de 36 anys.
4: Els investigadors pensen que la gent sap molt sobre com no tenir fills, però molt poc sobre quan tenir-los.
5: Els pacients no tenien coneixement del seu propi cos. Hi ha molt de coneixement sobre com no tenir fills, com no transmetre malalties infeccioses, però hi ha poc sobre fecunditat. Aquest article va molt enfocat també a poder donar un bon consell a les pacients que ens venen a fer cicles de preservació de fertilitat.
4: Els casos de dones que volen congelar òvuls s'ha disparat en els últims 12 anys. S'ha passat de les desenes a les més de 700 intervencions anuals.
15: Moment pels esports, i això vol dir anar cap al Tour de França. Avui, tercera etapa, l'última que recorrerà Catalunya, que sortia, en aquest cas, de Granollers. Al marxa aquesta etapa, Anna Palet, bona tarda.
6: Bona tarda, èxit de participació a Granollers a la sortida de la tercera i darrera etapa que el Tour de França recorrerà per Catalunya. Ara els ciclistes s'acosten ja a Ripoll, han passat per Vic, Sant Feliu de Codines, i els queda anar cap a Capdevànol, al Port de Tosses, Puigcerdà, i des d'allà ja enfilaran cap a França, cap a Les Angles, on acabarà l'etapa, però ho farà, això sí, sense públic, degut a l'incendi que està afectant a la zona. En total, el Tour de França haurà recorregut més de 350 quilòmetres per territori català, 64 municipis, i s'estima que 1 milió de persones l'han anat a veure en algun dels seus punts.
15: I a Barcelona, en futbol, els socis de l'Europa comencen a votar en una consulta si volen compartir el camp amb el seu màxim rival, el Sant Andreu. Tots jugaran l'any que ve en una categoria que obliga a tenir un camp de gespa natural, i en el cas del Nou Cerdanya, les obres per posar-ne no arribaran a temps. L'estadi és municipal i li correspon tot plegat a l'Ajuntament, Ferran Dalmau.
7: Ja fa 2 anys que l'Europa no pot jugar al seu estadi perquè és de gespa artificial. L'Ajuntament va decidir posar gespa natural al seu camp, però les obres van per llarg, perquè sota el camp hi ha un pàrquing que ho endarrereix tot molt. L'Europa, que aquest últim any ja calcula que ha perdut entre 600 i 900 mil euros al jugar en un estadi lluny del seu barri, ha plantejat ara una consulta als socis per decidir què fan l'any que ve. Si juguen una temporada més a Can Dragó, com fins ara, o si es muden durant una campanya al camp del seu màxim rival, el Sant Andreu, a qui sí que li posaran gespa natural abans de setembre.
8: L'exili a Can Dragó amb un camp d'atletisme reconvertit no és viable ni econòmica ni socialment.
7: El vicepresident de l'Europa, Àlex López, ja explicava la setmana passada al Quet i Jugues que ells prefereixen evitar Can Dragó. Per tant, tot indica que l'any que ve es podria repetir a Barcelona el que ja passa a Itàlia amb l'Inter de Milà i el Milan, dos grans rivals compartint el mateix estadi.
15: Fins que no arribi la gespa natural en aquest camp de l'Europa, els negocis de l'entorn lamenten que pugui passar una altra temporada sense partits a l'estadi. Calculen els bars que han perdut un bon grapat de diners ja aquest any.
10: Siempre como antes de una o dos horas ya llena de gente, con cervezas, bocadillos. Normalmente cuando hay partido,
9: tal vez ya podemos como tener 500 y algo más.
15: En aquest bar típic de les prèvies dels fans de l'Europa xifren entre 500 i 600 euros el que guanyaven cada partit. Segons hi seran dos quarts, ja ho sabeu, ho teniu tot a sercatalunya.cat i també a l'app de la cadena SER seleccionant SER Catalunya com a emissora favorita. Ara continua la informació a l'hora 14 i a les 3, llapis de memòria amb Jordi Manau. Fins demà.

0: opinat moltíssimes vegades sobre el que ell creu que és un colonialisme que s'aplica als Estats Units als habitants de l'illa, que no s'inverteix, que tenen apagades d'electricitat constants per la falta de manteniment.
1: A la parellada, tu?
2: Jo no aniré a veure Bad Bunny, però estic em ressonen tant les seves paraules en un dia com avui. Hem de buscar el nostre Bad Bunny. De fet, Lluís Llach ho és, el nostre Bad Bunny.
3: El balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya. Presumeix de llapis de memòria. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues... Llapis de memòria, amb Jordi Manau. Cadena SER i SER Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
4: Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.
5: Gràcies per tant.
6: Tortilla Palacios, la mejor después de la tuya.
7: ¡Vamos!
6: Y ahora puedes ganar un iPhone y un viajazo por toda Europa. Palacios, calidad que nos une.
8: Hablamos de 205 caballos de potencia, ¿eh?
9: Suena bien.
8: 4,3 litros de consumo a los 100.
9: Suena a Qashqai e-Power.
8: Y al 0% TAE.
9: Suena que estreno Nissan.
8: Aprovecha los Hybrid Days y estrena Nissan Qashqai con nuevo e-Power. El híbrido más potente y eficiente al 0% TAE. Consulta condiciones en nissan.es.
10: Compra bien, hay que ir a Carrefour.
11: Si España marca el día 6, tú acumulas. Hacer la compra bien es sumar un 1% adicional al 8% habitual por cada gol de la selección en tus repostajes en gasolineras Carrefour. Y le metes el turbo a tu cheque ahorro solo por ser socio del Club Carrefour y tener la app Mi Carrefour.
10: Para hacer la compra bien, hay que ir a Carrefour.
12: Solo si son la española, son nuestras aceitunas.
10: Es la española.
12: Aceitunas, la española. 100% nuestras, 100% como ninguna.
13: Solo para ti, solo por ser de Mi MediaMarkt, tienes un 15% de descuento en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app. Solo el 6 y 7 de julio, el mejor descuento del verano está en Mi MediaMarkt. ¿Aún no eres miembro? Descárgate la app y únete ya.
14: Salimos concentrados.
15: Vamos, gente.
16: Uno, dos, tres,
17: ¡el voto!
18: Buah, esto sabe a gloria, hermano.
19: A por todas.
15: Hoy ganamos seguro.
20: El Pozo, el jamón oficial de la selección española.
21: Y tú ambas a anar.
4: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.
22: Només penso en tu.
4: Referents amb tu.
0: Doncs som-hi, que ja torna a ser dilluns. Bona tarda a tothom, benvinguts al Llapis de Memòria. I abans d'entrar en matèria, permeteu-me que per enèsim dia em repeteixi com un lloro i recordar-vos que durant el Campionat del Món de Futbol a la SER us estem oferint doble programació. Això vol dir que les freqüències de SER Catalunya teniu el SER Deportivos Mundial i que les freqüències de la SER, que és on esteu ara mateix i on espero que continueu després d'aquest anunci, de fet, si no, les productores, l'Amparo i l'Aitana, vindran a buscar-vos i ja veureu el que és bo, doncs a les freqüències de la SER estem els del Llapis de Memòria amb aquesta edició especial mundial en què estem connectant les cançons de persones nascudes arreu del món. I escolta, a lo tonto, doncs ja portem unes quantes voltes pel planeta. Entre d'altres llocs hem passat per la Xina, per Brasil, per Noruega, per Cambodja, per Itàlia, etc, etc i etc. I sabeu on anem avui? Avui anem a Venezuela.